0: ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Vull guanyar 3 punts de glòria per la porta principal, entrar als anals de la història.
1: I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

Aquesta crec que no la sabíeu. Quan era petit, somiava amb ser astronauta. Quan vaig créixer, vaig somiar amb ser auditor. I ara que he crescut i que sóc adult, he après a no somiar

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.
1: Amb un bon 11 inicial vull guanyar 3 punts de glòria per la porta principal, entrar als anals de la història.
2: I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: ça te va pâter.
1: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: No escoltis qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: las 8. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. El Departament d'Educació ha reclamat a la plataforma 03 demandes concretes per treballar i ha promès millores ben aviat. Ho ha explicat una portaveu del col·lectiu de l'etapa inicial de l'educació després d'una reunió aquest divendres a la conselleria de prop de 2 hores. La trobada havia de tenir lloc divendres passat, però el departament la va ajornar a última hora. S'han abordat diversos temes i totes dues parts s'han emplaçat a una nova cita sense avenços concrets. Els responsables d'educació sí que han mostrat la voluntat de mostrar als representants de la plataforma en aquesta pròxima reunió una proposta de llei sobre la qual han estat treballant amb experts per veure com s'hi poden encabir les reivindicacions del col·lectiu. I el papa Lleó XIV ja es troba de camí a Madrid, on comença avui el seu viatge oficial de 7 dies dins l'estat espanyol, un viatge apostòlic que comença a Madrid, on s'estarà fins dimarts, continuarà amb 2 dies i 2 nits més a Barcelona i acabarà amb 2 parades a les Illes Canàries, a Las Palmas i a Santa Cruz de Tenerife. L'agenda del pontífex inclou trobades oficials amb els reis d'Espanya, el president del govern espanyol, presidents autonòmics, diputats del Congrés i autoritats locals. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia. Comencem aquest primer cap de setmana del mes de juny amb un ambient fresc a aquestes hores del matí al conjunt de Catalunya i també algun ruixat a la Costa Daurada i de cara a les properes hores també es deixarà veure a la Costa Central. Amb un matí que dominarà l'ambient molt més assolellat a l'interior de Catalunya, sí que és cert que serà molt més variable a l'interior de les comarques de Barcelona i també de Tarragona. Amb una tarda que tornarem a tenir l'aparició de ruixats, sobretot a comarques clàssiques com el cas de la Garrotxa, el Ripollès, també el Solsonès, el Lluçanès o també el Berguedà. I tot plegat amb un migdia i primeres hores de la tarda que en conjunt les temperatures es recuperaran i tornarem a superar la barrera dels 30 graus, sobretot a la Vall de l'Ebre. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bon dia.
1: I en plana de successos, els bombers han donat per controlat poc després de 8:45 d'aquesta passada nit l'incendi de la planta de 20.000 metres quadrats de Montesa Onda del polígon Torre del Rector de Santa Perpètua de Mogoda, que va començar ahir a 3:45. El foc ha calcinat, recordem, completament la nau, que ha col·lapsat i ha obligat a evacuar naus pròximes i a confinar-ne d'altres al mateix polígon. I en els esports, en bàsquet, victòria de la Penya al segon partit de la sèrie de quarts de final del play-off de la Lliga CB. Els badalonins es van imposar al Baskonia per 82-63 i demà es jugaran el pas a les semifinals del tercer i definitiu partit a la pista dels bascos. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
3: 90.7 FM.

0: Snow. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. El Papa Lleó XIV ja es troba de camí a Madrid, on comença avui el seu viatge oficial de 7 dies a l'estat espanyol, un viatge apostòlic que comença a la capital, on s'estarà fins dimarts, continuarà amb 2 dies i 2 nits més a Barcelona i acabarà amb 2 parades més a les Illes Balears, a Las Palmas i Santa Cruz de Tenerife. L'agenda del pontífex inclou trobades oficials amb els reis d'Espanya, el president del govern espanyol, presidents autonòmics, diputats del Congrés i autoritats locals. I aquí a Catalunya el Departament d'Educació ha reclamat a la plataforma 03 demandes concretes per treballar i ha promès millores ben aviat. Ho ha explicat així la portaveu del col·lectiu de l'etapa inicial de l'educació després d'una reunió aquest divendres a la conselleria de prop de 2 hores. La trobada havia de tenir lloc el passat divendres, però el departament la va ajornar a última hora. S'han abordat diversos temes i totes dues parts s'han emplaçat a una nova cita sense avenços concrets. Els responsables d'educació sí que han mostrat la voluntat de mostrar als representants de la plataforma en aquesta pròxima reunió una proposta de llei sobre la qual han estat treballant amb experts per veure com s'hi poden encabir les reivindicacions del col·lectiu. I en successos, els bombers han donat per controlat poc després de 9:15 d'aquesta passada nit l'incendi de la planta de 20.000 metres quadrats de Montes a Onda del polígon Torre del Rector de Santa Perpètua de Mogoda al Vallès Occidental, que ha començat a 4:15. El foc ha calcinat completament la nau, que ha col·lapsat i ha obligat a més a evacuar naus pròximes i a confinar-ne d'altres al mateix polígon. I d'altra banda, la central nuclear de Vandellòs 2 ha notificat al Consell de Seguretat Nuclear la parada no programada de la central aquest divendres, poc després de 11:45 del migdia, per l'aturada automàtica de la turbina. Tant els responsables de la planta com el CCN indiquen que tots els sistemes de seguretat han funcionat adequadament. La planta es troba en la situació anomenada parada calent o mode 3. L'equip tècnic de la central treballa ara per identificar la causa de la incidència i per preparar i emprendre les actuacions correctives que corresponguin. I en cultura, a ritme de Pictures of You, de Love Song, de Just Like Heaven o de Lullaby, The Cure ha enamorat el públic del Primavera Sound, que ha pogut assistir al retorn de la banda al festival 14 anys després de la seva actuació al Parc del Fòrum. I en els esports, victòria de la Penya al segon partit de la sèrie de quarts de final del playoff de la Lliga CB de bàsquet. Els badalonins es van imposar al Baskonia per 82-63 i demà es jugaran el pas a les semifinals al tercer definitiu partit a la pista dels bascos. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
3: 90.7 FM.

0: de 10. Són les 10. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. El papalló 14 es troba de camí a Madrid, on comença avui el seu viatge oficial de 7 dies a l'estat espanyol. Un viatge apostòlic que comença a la capital, on s'estarà fins dimarts, continuarà amb 2 dies més a Barcelona i acabarà amb 2 parades més a les Illes Canàries, a Las Palmas i Santa Cruz de Tenerife. L'agenda del pontífex inclou trobades oficials amb els reis d'Espanya, el president del govern espanyol, presidents autonòmics, diputats del Congrés i autoritats locals. I aquí a casa nostra, el Departament d'Educació ha reclamat a la plataforma 03 demandes concretes per treballar i ha promès millores ben aviat. Ho ha explicat una portaveu del col·lectiu de l'etapa inicial de l'educació després d'una reunió aquest divendres a la conselleria de prop de 2 hores. La trobada havia de tenir lloc el divendres anterior, però el departament la va ajornar a última hora. S'han abordat diversos temes i totes dues entitats s'han emplaçat a una nova cita, això sí, sense avenços concrets. En aquest sentit, els responsables d'educació sí que han mostrat la voluntat als representants de la plataforma de proposar en aquesta pròxima reunió una proposta de llei sobre la qual han estat treballant amb experts per veure com s'hi poden encabir les reivindicacions del col·lectiu. I seguim parlant d'educació perquè el govern recomana als estudiants intentar arribar una mica abans a les proves de la selectivitat que comencen aquest dimarts a Catalunya per pal·liar qualsevol situació, tenint en compte que els exàmens coincidiran amb la visita del Papa i també amb una nova vaga de docents. En una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha assegurat que entén el neguit i els nervis dels estudiants, però demana tranquil·litat i serenor perquè s'ha treballat amb rigor per garantir el desenvolupament normal de les proves. Montserrat ha dit que els actes del Papa no coincideixen amb els horaris ni d'entrada ni de sortida de l'ESPAU, però ha recordat que sempre hi ha flexibilitat per a casos de força major. Seguim parlant ara de cultura, perquè a ritme de Pictures of You, de Love Song, de Just Like Heaven o de Lullaby, The Cure ha enamorat el públic del Primavera Sound, que ha pogut assistir al retorn de la banda al festival 14 anys després de la seva darrera actuació al Parc del Fòrum. Un altre dels recitals destacats ha sigut el de l'artista nord-americana Addison Rae, que ha desplegat un enèrgic i sensual espectacle davant un públic molt entregat, ballant a ritme de hits com Diet Pepsi o Fame Is a Gun. I tanquem amb els esports. En bàsquet, ahir victòria de la Penya al segon partit de la sèrie de quarts de final del play-off de la Lliga CB. Els badalonins es van imposar al Baskonia per 82-63 i demà es jugaran el pas a les semifinals del tercer i definitiu partit a la pista dels bascos. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Esplajant, amb Caral Pedemonte.
1: La compositora Anna Abad guanya la categoria del públic a la primera edició dels Premis Preludi, el nou certamen de Som Sardana que també ha premiat a Martí Delgado i Joan Droguet. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Coplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. La compositora Anna Abad guanya la categoria del públic a la primera edició dels Premis Preludi que s'han celebrat aquest dissabte a la Garriga, al Vallès Oriental. Aquest és el programa 490 i tenim més titulars. El fiscornaire dels Montgrins, Xavier Rol, estrena una sardana obligada de trombó de vares pel seu recital de final de grau al Conservatori del Liceu. L'escoltem. I els músics de Coble Jubilats podran seguir facturant les actuacions com a autònoms sense perdre el dret a la pensió. La 50a nit dels músics de Cassà de la Selva ha atorgat el Premi al Sereno, segona edició, al director Antoni Masbou. I en esports, nova jornada del campionat Gran A i juvenil a Calaf, que continua sorprenent amb els resultats dels enfrontaments entre colles. Els comentem i veiem com ballen per primer cop després de molt de temps la colla Violetes. I les Cobles Sant Jordi i la Llobregat comparteixen cartell amb els Amics de les Arts Judit Nederman o la Ludwig Band al festiu de Calonge i Sant Antoni aquest estiu. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem el Coplejant.

0: destí.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: El que ha passat al món immens de la sardana i la copla aquesta setmana passa per la Garriga. I així us ho expliquem.

La comunitat sardanista ha decidit aquest dissabte al vespre que la compositora tarragonina Anna Batguanyí la primera edició dels Premis Preludi, el nou concurs per escollir les millors sardanes del 2025. Ha guanyat amb aquesta galanesa en la categoria audiència una sardana pensada com un viatge per la vida. Per tant, a efectes pràctics, és la millor sardana del 2025. Abad és la compositora de moda. Galanesa és només un exemple d'aquesta passió per la música tiplaire i cantautora tarragonina que, des de la seva celebrada Camí de la UNESCO el 2020, ha estrenat per encàrrec 21 sardanes. Una barbaritat, que s'estan convertint en autèntics hits a totes les places del país. Només cal veure els repertoris de les ballades i aplecs. Anna Abad sempre hi és. Som Sardana, l'entitat d'entitats sardanistes, arrenca així un nou format de concurs musical que també ha premiat a Joan Droguet a la categoria musical amb Quan no es troben les paraules. Una sardana que juga amb la sonoritat de Joan Lamote de Grignon i amb la rítmica de Rafael Ferrer.

I també Martí Delgado a la categoria musical jove amb País de Zuri d'Or. Una peça molt ben escrita. Aquests són els comentaris del jurat que ha tingut un pes destacadíssim al format. Ells són Xavier Pagès, Antoni Ros Marvà i Francesc Assú, músics amb autoritat per avaluar composició per a cobla. Era l'ingredient més important per bé que hi falten noms propis femenins en aquesta tria. L'entitat ho sap, és una assignatura pendent per a properes edicions. Aquest jurat ha escollit les sardanes guanyadores de les categories musical i musical jove i ha triat les 15 sardanes que el públic ha pogut votar. Però hi ha un quart guanyador al nou certamen i és el tractament de les sardanes i els seus compositors i compositores. I és que ara no només sabem qui guanya, sinó que entrem al fons de la qüestió. Com són les sardanes? Què es valora d'elles? D'aquesta manera hem sabut que la sardana de Droguet és una peça sense concessions escrita amb molt de sentiment perquè està dedicada a Josep Antoni Sánchez, amb qui el compositor ha compartit molts anys a l'escenari. Hem constatat que Galanés és una composició descriptiva per una dona encantadora, elegant i galana, diu Anna Abad, pels seus 70 anys, i hem descobert que País de Zuri d'Or té uns curs gairebé toldranians. I que Delgado és un dels grans valors de la sardana avui. És així com es democratitza la música, perquè encara que no s'entengui tot el que diuen les compositores i compositors, doncs el públic es va acostumant al llenguatge musical. I els arriba a través dels mateixos autors que han pogut explicar les seves sardanes. Ja ho va dir Anna Abad a la semifinal, que és molt més interessant escoltar una sardana quan saps com està feta. I permeteu-me una altra cosa que no es veu normalment, però que té

0: que mai havia guanyat una dona a l'antiga La Sardana de l'any, i per bé que no són el mateix concurs, l'entitat s'ha encarregat de recalcar-ho. Sí que és cert que hem vist un canvi de to, un canvi en el tarannà de les votacions. Recordem que en el Premi Audiència els finalistes votats pel públic van ser Jordi Molina i també Lluís Alcalà. Si aquest era l'objectiu de Som Sardana, ho han aconseguit. La sardana de l'Anna Abad, del Martí Delgado i d'en Joan Droguet són perfectes. I nosaltres acabem així aquesta primera notícia del Coplejant d'aquesta setmana, escoltant, evidentment, aquestes tres sardanes. Començarem amb Galanesa, d'Anna Abad, interpretada per la Copla La Principal del Llobregat, que ha estat la Copla resident d'aquesta primera edició dels Premis Preludi.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals.

0: Això era Galanesa, d'en Nevat, a càrrec de la Cobla, la principal del Llobregat.
1: Coplejant. Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'Associacionisme Cultural Català.
0: I la sardana que guanyava el premi a la categoria musical és de Joan Droguet, Quan no es troben les paraules, dedicada, ho dèiem abans, a Josep Antoni Sánchez, un dels fundadors de la Cobla Sant Jordi, company seu durant molts anys a l'escenari. Joan Droguet, recordem-ho, és el contrabaixista de la Cobla Sant Jordi. Escoltem aquesta sardana de Joan Droguet, Quan no es troben les paraules.

0: Això era quan es troben les paraules de Joan Druguet i la darrera sardana premiada als Premis Preludi ha estat a la categoria Musical Jove per Martí Delgado, el blanenc que guanyava el premi per País d'Atzur i d'Or, una sardana que estrenava el concurs de composició de Sabadell, segona edició el juny del 2025 i que li ha valgut també aquest premi amb aquest jurat dels Premis Preludi. Amb ell tanquem ara sí aquesta notícia d'obertura.
1: Coplejant, menció de qualitat als Premis de Radio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.

0: www.cablejant.cat.
1: I obrim les connexions.
2: Connexions al territori.
1: Divendres passat, els amics de la Sardana de Cassà de la Selva van celebrar la 50a edició de la nit dels músics cassanencs amb 85 músics dalt de l'escenari de la plaça de la Coma. Divendres al vespre a les 10 de la nit per celebrar i arrencar la festa major d'aquesta població del Gironès. La Copla va anar a càrrec de la direcció d'Antoni Mas Bou, que va rebre la segona edició del Premi al Sereno que l'entitat atorga a persones relacionades amb la sardana i també amb Cassà. S'hi van interpretar sardanes com la Mans Amigues de Francesc Camps o també la Nit d'Or d'Antoni Mas Bou o el Sereno, evidentment per tancar, de Josep Coll Ligora. Aquest esdeveniment, que té lloc el divendres inicial de la Festa Major de Cassà de la Selva, obre o encapçala els actes que repassem aquest cap de setmana. I diumenge, els amics de la Sardana Terra Nostra de Girona van celebrar el seu aplec de la sardana al pati de l'Escola Pia durant tot el diumenge, matí i tarda, amb les coples Sant Jordi Montgrins i Ciutat de Girona. Escoltem la nit dels músics d'Antoni Mas Bou, dedicada, com dèiem, a la nit dels músics de Cassà de la Selva, una sardana de 1993 que trobem al disc de la Copla Salvatana, Sardanes a Cassà, Ciutat Pubilla.

0: Poblejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla.
1: Això era la nit dels músics d'Antoni Mas.
0: Notícies. Educació.
1: És final de curs i això significa que els estudiants d'últim curs dels diferents centres on s'estudia música estan fent els seus recitals. Aquest dijous, per exemple, és el moment de Xavier Rola, fiscornaire de la Copla Montgrins, que recita el dia 4 de juny a les 12 a l'Auditori del Conservatori del Liceu. Rola, a més, estrena una sardana obligada de trombó de vares, atenció, pel seu recital de final de grau al Conservatori. És Cala Guidó, i és de les poques poquíssimes sardanes per a trombó de vares que hi ha escrites. A més, el músic explica en declaracions al Coplejant que la sardana incorpora glissandos, que només es poden fer amb el trombó de vares, no amb el de pistons. La sardana la interpreta juntament amb la seva copla, els Montgrins, per tant, serà un moment molt especial. I nosaltres podem sentir en exclusiva aquesta sardana aquí al Coplejant, també a càrrec de la copla Montgrins, el trombó de vares, òbviament, Xavier Rola. La sardana es titula Cala Guidó, en exclusiva al Coplejant.

0: Això era Cala Guidó, una estrena de Xavier Rola.
1: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans.
0: I seguim amb les notícies.
1: Notícies. Economia.
0: Els músics de cobla jubilats podran seguir facturant les actuacions com a autònoms sense perdre el dret a la pensió. Així ho ha aprovat el Consell de Ministres amb una modificació que facilita que els jubilats puguin continuar treballant a temps parcial com a autònoms, reduint la pensió en proporció. La possibilitat de combinar la jubilació amb feines puntuals o a temps parcial, com podria ser actuacions amb cobles, que és el cas de molts músics al nostre país, es podrà fer també com a autònom. És la principal novetat del Reial Decret aprovat en el Consell de Ministres de la setmana passada al govern espanyol. Fins ara, els músics jubilats que volien continuar treballant només ho podien fer com a assalariats. Els canvis entraran en vigor el 28 d'agost, després que s'hagin publicat al BOE aquest passat dijous. Això sí, els que vulguin comptabilitzar feina i pensió com a autònoms no podran fer-ho si en els 3 anys anteriors a la jubilació han estat donats d'alta com a treballadors per compte propi. La jubilació flexible és una fórmula que permet a la persona que s'ha jubilat poder tornar al món laboral, sempre a temps parcial, és a dir, cobrant el salari i una part de la pensió. Segons la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Alma Saiz, l'objectiu és que els treballadors tinguin més i millors opcions a l'hora de jubilar-se.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.
0: I ara anem amb els esports.
1: Notícies. Esports.
0: I és que aquest diumenge es va viure a Calaf una nova jornada del campionat Gran A de Catalunya i també del juvenil, que continua sorprenent el Gran amb els resultats dels enfrontaments entre les colles. Va ser aquest diumenge a la plaça de Barcelona 92 de Calaf i ha estat el primer concurs de sardanes de la població organitzat pels sardanistes de Calaf. Aquest concurs ha estat interessant també perquè hem vist després de molt de temps ballar a la colla Violetes del Bosc de Barcelona en un campionat de Catalunya. Imatges a les nostres xarxes socials. El nou sistema de puntuació del jurat, en què cap jurat pot fer perdre o guanyar a les colles, ja que cada jurat puntua un dels ítems, interpretació, conjunt o correcció tècnica, segueix aportant resultats sorprenents aquesta nova temporada, com ja vam veure a la jornada de Sabadell, on la colla Maig doncs va superar colles que en temporades anteriors no havia aconseguit superar. Si ens situem en les tres sardanes de campionat, comencem per la primera, una sardana de Navà i més enllà. Veiem que en l'enfrontament entre Mare Nostrum i Mirant al Cel va guanyar Mirant al Cel respecte a la de Barcelona. I entre l'enfrontament entre Maig i Violetes del Bosc va guanyar la colla Maig. Atenció. Pel que fa a la segona sardana, entre l'enfrontament entre Maig i Mare Nostrum va guanyar Mare Nostrum, i entre Violetes del Bosc i Mirant al Cel va guanyar Violetes del Bosc. I a la tercera sardana, entre Violetes del Bosc i Mare Nostrum, qui va guanyar? Doncs Mare Nostrum. I entre Mirant al Cel i Maig va guanyar Mirant al Cel. Per tant, tela marinera amb aquests resultats que són sorprenents i que donen doncs un aire diferent al campionat Gran A d'aquesta temporada, perquè varien els resultats respecte d'altres temporades. Les sardanes, com deien, que van ballar van ser Dan Navat i Més Enllà, també la Vall d'Ordino de Josep Maria Bernat, una sardana preciosíssima que escoltarem ara per tancar aquesta secció dels esports aquesta setmana, o també Passejada entre els núvols d'Olivier Márquez. Anem a escoltar aquest Josep Maria Bernat que s'estrenava el 1966 a Andorra i que és preciós, la Vall d'Ordino del sastre de la música, Josep Maria Bernat. L'escoltem.

0: www.cablejant.cat.
1: I obrim l'agenda.
0: L'agenda.
1: Comencem a dijous 11 de juny perquè a les 8 del vespre a les Borges del Camp hi ha la festa de la Cap Vuitada de Corpus amb una ballada amb la Reu Jove. Divendres 12 de juny a les 8, ballada de sardanes a la plaça de Sarrià de Barcelona amb la Baix Llobregat i també 2 de 10, concert de la Plec de Cornellà del Llobregat amb la Principal del Llobregat i el Quartet Mel serà al pati exterior del Castell de Cornellà. També a 2 de 10 a Riudellots de la Selva hi ha ballada amb la Contemporània. Divendres que ve i també a les 10 ballada Artesa de Segre amb la Juvenívola de Sabadell. Dissabte 13 de juny a les 11, trobada d'equipaments cívics al Vendrell amb una ballada amb la Lluïsos Coble i a 2 d'una festa major de Sant Quirze i Santa Julita a Calella amb una ballada al passeig amb la Coble Montgrins. També dissabte que ve a la 1, festa major de Bellver de Cerdanya amb la Principal de la Bisbal i a les 5 de la tarda a Camprodon hi ha la festa de Sant Antoni amb una ballada amb la Bisbal Jove. També a les 6 al Pla de la Catedral de Llobregat hi farà una ballada. Dissabte que ve a les 7 de la tarda a Tiana hi ha ballada amb la Copla Maricel i a les 9 de la nit doble ballada nocturna a Molins de Rei amb les coples Marinada i Principal de la Bisbal. Dissabte que ve també a les 10, ballada Roses amb la Copla Contemporània. I passem a diumenge 14 de juny perquè arriba el 74è aplec de la Sardana de Tolosa del Llenguadoc a les 10 i a 2 de 3 de la tarda amb les coples Nova Germanor i Milenària. I també a 2 d'11 a Cluenda del Curset de Sardanes de Lleida, el Centre Cívic de Balàfia amb una ballada amb la Copla Tàrrega. Diumenge també, 96è aplec de la Sardana d'Igualada amb les coples Ciutat de Girona, Maricel i Ciutat de Terrassa a partir de 2 d'11 i a 2 de 5 de la tarda. I diumenge 14 també, 39è aplec de la Sardana de Toluges amb la Copla Tres Vents a les 11 i a 2 quarts de 4. També a les 11 aplec de Sant Joan de les Abadeses amb la Copla Foment del Montgrí i també a les 11 dia de la parròquia a Escaldes Engordany amb la Copla Vents de Riella. També diumenge 14, 57è aplec de la Sardana de Cornellà del Llobregat a les 11 i a les 4 amb les coples Principal del Llobregat, Mediterrània, Sant Jordi, la Flama de Farners i també la Ciutat de Cornellà, atenció. I diumenge 14, també a 2 de 12, a Badia del Vallès, ballada amb la Contemporània. També a 2 de 12, a Pineda de Mar, ballada de l'aplec de Sant Jaume amb la Principal de Banyoles. I també diumenge que ve, segon aplec de la Sardana de Prades amb la Copla Cusatània a 2 de 12 i a 2 de 5 de la tarda. Diumenge que ve també hi ha el 24è aplec de la Vila d'Altafulla, Altafulla, amb les coples Ciutat de Cornellà i la Principal de Tarragona a les 12 i a les 4, i també a la 1 festes de les Enramades de Guissona amb una ballada amb la Reu Jove. Diumenge a la tarda, 2 de 5, 20a festa del Soci de Ripoll amb una doble ballada amb la Sol de Banyuls i la Principal de Cassà. I també a les 5, a Ribes de Freser, hi ha ballada amb la Copla Salvatana. També a 2 de 6, a plec de la Sardana de Palau Solità i Plegamans amb les coples Marinada i Sant Jordi. I també a les 6 de la tarda, concert de Cants de Guissona a Guissona, al Teatre Municipal amb la Copla Reu Jove. També diumenge que ve, a les 7 de la tarda, ballada d'estiu a Molins de Rei amb la Copla, la Principal de Terrassa. I aquesta setmana destaquem. Doncs no un, sinó dos aplecs. Dissabte, 13 de juny, arriba el quart aplec de la Sardana d'Arenys de Munt a partir de les 7 del vespre amb les coples la Principal de la Bisbal, la Principal del Llobregat i la Ciutat de Girona. I diumenge 14 de juny, el 64è aplec de la Sardana de la Bisbal d'Empordà a les 10 i a les 4 de la tarda amb les coples, la Principal de la Bisbal Jove als Montgrins i la Juvenívola de Sabadell al Passeig Marimon Espré de la Bisbal. Mentre esperem aquest aplec, escoltem la seva sardana de conjunt matinal, Festanyal, de Josep Maria Soler. És una sardana ben xula que escoltem avui aquí al Coplejant per esperar-lo.

0: cablejant.cat.
1: I obrim el taló.
2: Obrim el taló.
1: I és que les cobles Sant Jordi i la principal del Llobregat comparteixen cartella amb els Amics de les Arts Judit Nederman o la Ludwig Band al Festiu de Calonge i Sant Antoni aquest estiu. Del 13 al 22 d'agost, el Castell de Calonge acollirà el festiu, que arriba a la 6a edició, plenament consolidat com un festival d'estiu de proximitat, impulsat per l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni amb el suport de la Diputació de Girona. Aquest esdeveniment té com a màxim objectiu projectar la música interpretada per artistes d'arreu de Catalunya i també de Catalunya. Doncs, evidentment, hi ha d'haver la copla i la sardana. Per això, dijous 20 d'agost, al Pati d'Armes del Castell de Calonge hi haurà un concert produït pel festival a càrrec de les cobles Sant Jordi i la principal del Llobregat, amb la voluntat de consolidar aquest concert com un dels de referència de Catalunya. I després de les estrenes d'Antoni Ros Marvà i Marc Timón enguany, Jordi Molina ha compost una nova sardana per a dues cobles amb el títol El Castell de Calonge. També es restrenarà per a dues cobles la sardana Calonge i Sant Antoni Pensa en Lila de la calongina Monti Galdón, que estrenava la principal del Llobregat el 8 de març en motiu del Dia de la Dona. Per tant, aquesta estrena que té molt bona pinta, nosaltres l'esperem aquí al Coblejant, però mentrestant escoltem una altra que ja van estrenar i que és perfecta, una sardana perfecta. Calonge, poble de llibres, de Marc Timón, que escoltem aquí al Coblejant, a càrrec de les cobles, la principal de Llobregat i Ciutat de Girona. S'estrenava el 2024 i la recuperem avui.

0: www.cablejant.cat.
1: Bé, aquesta setmana hem de fer una esmena perquè la setmana passada vam dir que el disc del grup Trèvol, aquest grup que ha tret el nou disc aquesta, la setmana passada, vam dir que era el seu primer disc i en realitat és el seu segon disc. Per tant, ho esmenem des d'aquí.
2: Cublejant.
3: Cublejant.
4: Cublejant.
0: Amb Caral Pedemonte.
1: Bé, nosaltres tanquem edició i en qualsevol moment que ens estigueu escoltant d'aquesta setmana, nosaltres estarem ja dins, endinsats, endinsades, dins la plec de Calella. Per tant, el que fem és, des d'aquí, encoratjar-vos a que vingueu, perquè ens ho passarem molt bé nosaltres i vosaltres tots plegats bé. Per això, ara programem la sardana Record de Calella, perquè no podíem escoltar una altra sardana per acabar el programa que no fos aquesta setmana. Una sardana de 1953, que és l'himne de tots els calellencs i calellenques i que, de ben segur, vosaltres també coneixeu. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, TikTok, també a Threads, i també ens podeu trobar al nostre canal de YouTube i també ens podeu escoltar a cublejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@cublejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coplegeu força.

0: de 10. Són les 11. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. El Papa Lleó XIV ha arribat a les 10:34 minuts a l'aeroport de Madrid-Barajas, on ha estat rebut a peu de pista pels reis Felip VI i Letizia i pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez. El vol, que ha sortit poc després de les 8 del matí de Roma, ha traslladat el pontífex, membres del seu equip més proper i un grup de periodistes i vaticanistes que segueixen habitualment la informació papal. En el seu primer dia a la capital espanyola, el pontífex protagonitzarà una recepció al Palau Reial, on farà el seu primer discurs i visitarà un centre d'acollida de Càritas per a persones sense llar. A més, el Papa ha assegurat que farà servir la llengua catalana en algun moment de la seva visita a Catalunya, que arrencarà aquest dimarts. Així ho ha explicat a preguntes de RAC1 durant una conversa informal que ha mantingut amb els periodistes que l'han acompanyat dins l'avió. Lleó no ha especificat ni quan ni on ho farà, però ha deixat clar que serà en alguna de les intervencions públiques. Parlem ara de successos perquè un motorista ha mort aquesta passada matinada en una sortida de via a la Ràpita, al Montsià, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. L'avís de l'accident s'ha rebut poc després d'un quart de tres. Arran del sinistre s'han activat un parell de patrulles dels Mossos d'Esquadra i tres ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. Amb aquesta víctima ja són 53 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 22 de les quals motoristes. I d'altra banda, unes 200 persones han protagonitzat una caminada reivindicativa per reclamar la reobertura del parc de Collserola, afectat per les restriccions per combatre la pesta porcina africana durant els darrers mesos. La iniciativa es deriva de la recollida de signatures al portal change.org, que ha recollit més de 5.000 suports i que no subscriu, això sí, cap entitat en concret. El col·lectiu ha passat per sota de la cinta que barrava el pas a la pista forestal i, tot i que els Mossos i la policia local han intentat identificar els integrants de la caminada, no ho han pogut fer. Parlem ara també de cultura, i és que a ritme de Pictures of You, The Love Song, de Just Like Heaven o de Lullaby, The Cure ha enamorat el públic del Primavera Sound, que ha pogut assistir al retorn de la banda al festival 14 anys després de la seva darrera actuació al Parc del Fòrum. Un altre dels recitals destacats ha estat el de l'artista nord-americana Addison Rae, que ha desplegat un enèrgic i sensual espectacle davant un públic molt entregat, ballant al ritme de hits com Diet Pepsi o Fame Is a Gun. I tanquem amb els esports. En bàsquet, ahir victòria de la Penya, el segon partit de la sèrie de quarts de final del play-off de la Lliga CB. Els badalonins es van imposar al Baskonia per 82-63 i demà mateix es jugaran el pas a les semifinals, el tercer i definitiu partit a la pista dels bascos. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: 12. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. El Papalló 14 ha arribat a les 10:34 minuts a l'aeroport de Madrid-Barajas, on ha estat rebut a peu de pista pels reis Felip VI i Letícia i pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez. El vol, que ha sortit poc després de les 8 del matí de Roma, ha traslladat el Pontifex, membres del seu equip més proper i un grup de periodistes i vaticanistes que segueixen habitualment la informació papal. En el seu primer dia a la capital espanyola, el Pontifex protagonitza ara mateix una recepció al Palau Reial, on farà més el seu primer discurs i després visitarà un centre d'acollida de Càritas per a persones sense llar. A més, Lleó ha assegurat que farà servir la llengua catalana en algun moment de la seva visita a Catalunya, que arrencarà el proper dimarts. Així ho ha explicat a preguntes de RAC1 durant una conversa informal que ha mantingut amb els periodistes que l'han acompanyat dins l'avió. Lleó no ha especificat quan ni on ho farà, però ha deixat clar que serà en alguna de les intervencions públiques. I en successos, un motorista mort aquesta passada matinada en una sortida de via a la Ràpita, a la comarca del Montsià, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. L'avís de l'accident s'ha rebut poc després d'un quart de tres. Arran del sinistre, s'han activat un parell de patrulles dels Mossos d'Esquadra i tres ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima ja són 53 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 22 de les quals eren motoristes. I d'altra banda, en marxa des de les 10 del matí la macroenquesta sobre el cost de la vida a 42 municipis de Catalunya. La iniciativa busca conèixer què pensen desenes de milers de catalans sobre la crisi d'habitatge, l'estancament dels salaris o la possibilitat d'una vaga general. Les respostes a l'enquesta seran informatitzades i els primers resultats es donaran a conèixer a 6:45 en l'acte final de la jornada, que es celebrarà a la plaça Can Fabra de Barcelona. I unes 200 persones han protagonitzat una caminada reivindicativa per reclamar la reobertura del parc de Collserola afectat per les restriccions per combatre la peste porcina africana. La iniciativa es deriva de la recollida de signatures al portal change.org, que ha recollit més de 5.000 suports i que no subscriu cap entitat en concret. El col·lectiu ha passat per sota de la cinta que barrava el pas a la pista forestal i, tot i que els Mossos i la policia local han intentat identificar els integrants de la caminada, no ho han pogut fer. I tanquem amb els esports. Ahir, en bàsquet, victòria de la Penya, el segon partit de la sèrie dels quarts de final del play-off de la Lliga CB. Els badalonins es van imposar al Baskonia per 82-63 i demà es jugaran el pas a les semifinals al tercer i definitiu partit a la pista dels bascos. En aquest mateix escenari es troba el Barça, que en el seu cas juga avui a la pista de l'UCAM Múrcia. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Hola, hola,
1: hola.
0: Som-hi? Bé, bon dia a tothom, bon migdia. Avui em fa molta especial il·lusió tenir l'Estel Sol aquí. Amb l'Estel va començar tot.
1: Ostres!
0: Aquí al Petit Tarambana, l'octubre del 2016, fa 10 anys, es diu aviat. I em feia molta il·lusió tancar aquest projecte amb ella, tot i que quedarà el vermut 100, que serà en un format una mica diferent i que acabarà amb un dinar, com tots sabeu. Però avui és el vermut, com diguéssim, oficial, formal, que fa de tancament d'aquest projecte, i estic una mica nerviosa.
2: No.
0: Fins ara no ho he estat tots aquests últims mesos, però bé, es barregen moltes emocions i moltes coses, i espero poder estar a l'alçada de la conversa i poder parlar d'aquest tros de llibre, que és aquest tros de vida. Vam començar amb Si no puc volar, el 2016, i ara aquest tros de vida. Dir-te que m'ha flipat, he acabat plorant, que no em passa gaire llegint, i m'ha emocionat moltíssim, abans ho comentàvem. Llavors em fa com especial il·lusió tancar amb aquest llibre, que sembla que a vegades els llibres també ens trien, no?
2: Ai, sí.
0: I crec que ha sigut com la tria perfecta, sense saber-ho d'entrada, i estic molt contenta, doncs, que estiguis aquí i que puguem entrar en aquesta història que m'ha emocionat i que estic segura que també els emocionarà si no l'han llegit. Així que benvinguda, Estel.
2: Moltes gràcies.
0: I anem a parlar una mica, doncs, de l'Helena i de tots aquests personatges que bateguen aquí dins. L'Helena és una científica,
2: sí,
0: i comença que perd un fill, i a partir d'aquí dones veu a dos temes importants. Un és aquest dol perinatal, i l'altre és el de la violència obstètrica.
2: També, sí.
0: Llavors, tu has viscut això i volia saber una mica aquest punt de partida de la història. Quan neix, quan et surt de dins de dir vull escriure sobre això i vull que la veu sigui una noia científica que es diu Helena?
2: Ui, quantes coses. Bé, d'entrada, moltes gràcies. Em sembla fascinant pensar que han passat 10 anys. De fet, quina data va ser concretament, del 16?
0: Era el 19 d'octubre,
2: sí,
0: o 16-19 d'octubre.
2: Jo tenia una criatura de 3 mesos que està a punt de fer 3 anys, mare de Déu. Que està a punt de fer 10 anys, dic 3, 10 anys, 10 anys després. Aviam, hola a tothom, em sentiu bé? Després jo vull que parleu, perquè en realitat el que més m'agrada de les presentacions o barra clubs de lectura és conèixer què us ha passat als lectors i lectores, perquè per mi tot el procés d'escriptura o d'aquest canal creador que jo em sento a vegades fa que jo tingui com una bifurcació mental, un punt d'alienació, i que per una banda pugui ser molt certa la frase, que sé perfectament de què va aquesta història i que puc justificar i defensar qualsevol decisió que he pres dins d'aquesta novel·la, i que alhora no en tingui ni idea

0: de què explica aquesta història, i les dues coses són rotundament veritat. I ara que ja fa un any llarg que volto per Catalunya parlant d'aquesta història, m'agrada molt veure com al final es produeix com una mena de, com us ho diria, com un consens tel·lúric entre els lectors i les lectores i jo com a autora, perquè crec que és entre tots, no?, que decidim de què va aquesta història, perquè al final jo penso que cada persona, quan agafa un llibre, les circumstàncies que envolten aquella lectura, en aquell moment vital, marquen què us passarà a cada un de vosaltres amb la lectura, què veureu, què prendrà relleu, què quedarà més amagat, no? De la mateixa manera que jo quan vaig escriure, han estat 4 anys d'escriptura, aquesta novel·la, i sempre dic que serien rotundament diferents algunes coses que hi hauria a la novel·la, malgrat que em diguessin ara, torna a escriure la novel·la tal qual, amb aquests personatges, aquestes trames, aquestes històries, ara, des d'ara fins als propers 4 anys, no? Llavors, a mi em va marcar el que estava passant al meu voltant durant aquells 4 anys, perquè per mi escriure també té un punt com de vampirització, no?, i d'anar filtrant el món a través meu i després passant-lo per dintre i tornant-lo a posar a les pàgines, no? Aleshores, ara em deies, d'alguna manera, de les moltes coses que hi ha aquí dins, dèiem, hi ha dos temes, evidentment, hi són, que és aquest dol perinatal, aquesta dona científica amb tota la seva precarietat laboral. Aleshores, sí, hi ha tot això, però us ho dic també perquè potser per moments, en aquesta alienació, vosaltres haureu vist coses que jo no he vist, no? Aleshores, ara em fas una pregunta com molt concreta de que em remet a les meves decisions conscients, no? Jo quan començo a donar toms a que volia escriure, hi ha dues idees inicials, és a dir, jo deixo com que jo he vist la vida com tothom, i a vegades penso que òbviament m'hauria estat molt més fàcil, doncs, fer-me, no sé, inspectora d'Hisenda o funcionària, però que quan em reafirmo en per què he triat el dur camí de la cultura és quan ho passo malament o hi ha coses que m'afecten que no les entenc i penso, malgrat tot tinc la sort de poder escriure sobre això, no? Perquè penso que visc i se'm van clavant com hams de coses, situacions que visc, que veig, i llavors quan agafo el rum-rum de tornar a voler escriure, trec coses d'aquestes i les dissecciono, a veure què hi ha aquí, què m'ha passat amb això, no? I això és una mica el que va passar amb aquest tema d'aquesta pèrdua d'un fill. Llavors, un dels temes dels quals jo volia escriure era aquest. Això em va passar el 2019. Jo vaig perdre una criatura. Fixa't que la meva primera novel·la, de la qual vam parlar aquí, es diu Si no puc volar, i parlava sobre la infertilitat, perquè jo havia patit una endometriosi i el meu primer fill és in vitro, i jo pensava que no tornaria a tenir mai més fills. Aleshores em vaig quedar embarassada, com una mena de cosa ben estranya, però vaig perdre aquella criatura, no? I això va ser el 2019, i una de les coses que més em van marcar d'aquell fet va ser la distància que jo vaig trobar, sobretot la distància emocional entre la doctora ginecòloga que em va atendre i jo, no? A mi m'entraven a quiròfan a la tarda per fer-me l'aspiració, el raspat, i al matí em van voler fer una biòpsia perquè jo amb el meu primer embaràs havia de tenir bessons, però es va morir un dels fills, i per tant em van dir el segon cop que et passa això i estaria bé que biopsiéssim. Aleshores, els que heu llegit la novel·la, aquest capítol, bueno, està partit en diversos fragments, però això és ficcionat, però molt a prop de la realitat, no? Allò va ser un moment absolutament desagradable, físicament molt, vull dir que si ho heu llegit, parlem de tisores que entren dins l'úter, parlem de no anestèsia, però el que em va... parlem d'estar sola a la consulta, parlem de la manca de llibertat de les dones per poder expressar com ens sentim en una situació així, no? De com se'ns força... a tenir, a ser sofertes, no? Que és una paraula que trio a consciència. I si bé allò em va fer mal, el que em va deixar més tocada va ser constatar que una dona, en aquest cas una ginecòloga, i no li retrec perquè penso que forma part del sistema, la medicina ha deixat molt de banda la vessant psicològica, la vessant de l'empatia, i em va fer un mal terrible no sentir-me acompanyada per ella emocionalment, no? Aleshores van passar bastants mesos d'ençà d'allò i em van anar fent testos de sang perquè el meu cos encara donava embarassada. Jo donava embarassada tot i que ja m'havien tret el fill, era una cosa estranyíssima perquè havien quedat cèl·lules a dins. Aleshores allò va ser uns mesos que me'n vaig anar bastant al pou, evidentment, i donava moltes voltes, i va ser un d'aquells mesos en un moment donat que vaig dir algun dia m'agradaria escriure sobre això. I crec que és com el moment més inicial de quan començo a donar toms a aquest tema. Però hi ha una altra decisió conscient, i jo que em complico la vida, que és que hi havia una altra cosa a la que jo tenia ganes de parlar i d'escriure, perquè jo havia estat els últims, des del 2017, 18, 19, havia estat escrivint una obra de teatre que no ha vist la llum. Un altre dia en parlarem d'això, avui no puc perquè m'esteu gravant. Però havia estat escrivint una obra per la Mercè Sampietro. De fet, a dia d'avui continua havent-hi un paper protagonista fet expressament per ella, perquè ella i jo fèiem uns bolos de Lorca i em va dir: jo vull que em facis un paper i a mida, no? I vull que sigui una dona així i que faci riure i vull cantar. I vaig estar a 2 anys i la Mercè em va dir: bueno, m'ho has escrit ja o no? I jo tenia una por terrible d'ensenyar-li allò. Aleshores jo estava com, m'agrada molt escriure en aquest cas teatre pensant en algú, i en aquesta novel·la també, quan anava creant els personatges, no, o sigui, hi ha personatges d'aquí que per mi tenen cara d'algunes persones que m'han envoltat, no? I llavors una idea que tenia és que per mi la Mercè és com la nostra Meryl Streep, saps? O sigui, una donassa poderosíssima, talentosíssima, guapèrrima, no? I que jo me la mirava i pensava: Déu meu, perquè hem cregut que a partir dels 60-65 tot va cap avall, quan aquesta dona, que en té ara 70 llargs, és tot el que jo voldria ser a la seva edat, no? I tenia ganes d'escriure, i em venia al cap una escena que era vaig molt amb imatges i veia una escena de la Mercè obrint una porta, no? I rebent a un antic amant d'un home d'uns 60-70 que li venia a dir: han passat molts anys però jo encara t'estimo, no? I que aquí començava una història. I tot això em venia perquè hi ha una cançó que de fet surt citada, d'en Tom Waits, que es diu Marta, en la qual ell, en Tom Waits, escriu imaginant-se que ell és un home vell, en Tom Frost, i que aquest home truca a Cobro Revertido, perquè la cançó va estar escrita bastant enrere, truca 40 anys després a un amor que va deixar escapar, no? I li diu: tu t'has casat, has tingut fills, jo també, però jo encara t'estimo. Aleshores, aquella cançó tocava un tema que per mi, no sé, tots tenim com petites neures de temes que hi anem donant voltes, i per mi em parlava directament d'una cosa que sovint em fa pensar i em remou, que és les vides que hem decidit enyorar en comptes de viure-les, no? Si tots aquelles, quan triem, destriem, i per tant, no, com aquells llibres quan eren petits de tria la teva aventura, si en triaves una en perdies una altra, no? A diferència dels llibres que podies tornar enrere i refer l'aventura, a la vida ja no pots, no? Aleshores, també això em recorda, que ho il·lustra molt bé, un vers d'en Manuel Forcano, no sé si ara el recitaré prou bé, però diu: vivim feixugament la passa que mai hem gosat fer. I això a mi em tortura molt, no? Com aquesta valentia o covardia emocional que tots tenim, i crec que això després es veu en alguns personatges com el de l'Abel, aquesta història amb ella. Per tant, em trobo amb dues decisions, que és: vull parlar, per una banda, d'una dona d'uns 40 que perd una criatura, que està en una vida molt precària, de la seva relació, en aquest cas, com a parella heterosexual, que ja tenen una criatura, què passa amb els rols de gènere, què passa amb un matrimoni quan ja hi ha una criatura. Volia fer un retrat de tot això, també de la violència obstètrica, del dol perinatal, però alhora volia parlar d'aquesta història d'amor a la tercera edat, no? d'aquest erotisme, també d'aquesta sexualitat, i era com caso aquestes dues històries. I em vaig complicar la vida terriblement, però jo crec que aquest tros de vida és la fusió de dues idees aparentment allunyades i antagòniques que no sé encara com vaig aconseguir lligar.
1: Doncs molt ben lligat, perquè realment es veu tot com molt matxembrat i molt ben cosit, no? De fet, t'anava a preguntar ara una mica que ens presentessis l'Abel, que és una mica que defineix molt bé el que has explicat ara, no? La vida còmoda potser hagués estat la que va triar, però després hi ha aquesta nostàlgia del que li hagués agradat que potser hagués passat, i com una mica després de tants anys torna aquest poble de França, que me l'he apuntat, que es diu
0: Benoît. És bastant impronunciable. Existeix, hi vaig anar.
1: I ara parlarem també de per què aquest lloc. Presenta'ns una mica aquests personatges. De fet, situem-nos una mica. Sí. L'Helena perd el portàtil.
0: Sí.
1: I el té l'Abel a casa seva, perquè doncs, diguéssim que el deixa sobre el cotxe, cosa que hem fet una mica tots amb alguna cosa o altra, de que deixes alguna cosa sobre el cotxe i patapam, i cau a la carretera, i l'Abel el recupera, i aquí coneix a l'Helena, i l'Abel, tot i la desconeixença que tenen entre ells, li demana un favor, i és que ha de fer una visita a una persona i si la pot acompanyar perquè no pot conduir o no vol conduir, no? I llavors l'Helena diu, doncs, vinga, sóc una inconscient però t'acompanyo. Presenta'ns una mica, doncs, qui és l'Abel, qui van a veure i qui viu amb aquesta persona quan es presenten allà, i explica'ns el que ens puguis explicar.
0: D'acord, perquè d'aquí quants l'heu llegida i quants no? És a dir, estem amb... Qui l'ha llegida? Ah, poquets! O sigui, no puc fer spoilers. val. Ostres, bueno, jo sempre dic que el Titanic la vam veure tots sabent que el vaixell s'enfonsava. Igualment vam veure la pel·lícula, o sigui que bueno. Aviam. Primer m'agradaria explicar que, com bé has dit, l'Helena i l'Abel, aquests dos personatges no es coneixen, i en aquest tram de la novel·la que està al mig, que de fet és el que en anglès ni diem una road movie, no? Perquè els tenim allà dins d'un cotxe viatjant, tenia ganes de parlar d'una altra obsessió, d'una altra neura meva, que és els desconeguts. Quin paper juguen les persones desconegudes a la nostra vida, no? I com a vegades un desconegut o una desconeguda pot ajudar-nos, sense que aquesta persona en sigui conscient, en alguna cosa que diu, en alguna cosa que fa, en alguna cosa que veiem, modificant la nostra vida i marxant de la nostra vida sense ser conscient que acaba de modificar-nos d'aquella manera, no? Hi ha un moment que l'Helena diu una frase que és, d'alguna manera, la imatge o la idea de que davant d'un desconegut tu pots tornar a esdevenir una pàgina en blanc. Tu pots decidir qui ets, no? I ella diu, un desconegut no sap fins a quin punt has fracassat. No? Llavors em neurotitzava molt també aquesta idea de respondre a la gran pregunta de qui som, que difícil, no? I qui som, al final, amb els anys vas descobrint que és una mena de multiexplicació basada en la imatge que la gent té de nosaltres i ens han anat repetint de manera conscient o inconscient, no? De qui som, com ens han narrat els altres, de qui creiem que nosaltres som a partir de com el món ens veu, de qui creiem genuïnament que som, de qui voldríem ser, etc, etc, no? Aleshores, penso que davant d'un desconegut, quan el teu tu ja et pesa massa, quan no encaixes de cop vitalment amb la definició que els altres t'han ajudat a crear de tu mateixa, és meravellós posar-te davant d'algú que no et coneix, perquè tu et pots tornar a pintar des d'una pàgina en blanc, i crec que això és el que jo volia que l'Helena fes, o el que necessita el personatge fer, no? Vale, anem a l'anècdota de l'ordinador. Aviam, tenim un personatge aquí que és l'Abel, que en aquest cas és un home empordanès d'uns 60 llargs anys. Jo mentalment, tot i que no es diu a la novel·la, el situo a Serra de Daró, i això, com a anècdota, perquè a vegades sé que us agrada sentir aquestes coses, té un punt de veritat. M'agrada perquè a vegades els clubs de lectura el que la gent pensa que és més inverossímil i de dir, ostres, això t'has passat i no m'ho crec, això ja és arrissar, no? Massa el risc, els dic, doncs això va passar de veritat, i crec que és curiós, no?, de saber. Jo he fet bastanta vida per l'Empordà, i un estiu la meva exparella, tot d'un érem en un restaurant i rep un correu electrònic que el va veure en el mòbil, que deia, tinc el teu ordinador, i ell ni sabia que havia perdut l'ordinador. Aleshores, bueno, vam contactar amb aquesta persona, i era un mecànic de Serra de Daró que s'havia trobat l'ordinador de la meva parella a la carretera i vam anar a veure'l i ens el va tornar, no? Aleshores, quan jo estava escrivint aquesta història, penso que això de fet va ser bastant determinant per fer com lligo la vida de l'Helena, que és tota aquesta primera part de la novel·la, amb tota la història que us deia després, d'aquesta història d'amor, aquest triangle que hi ha entre els tres personatges d'aquests 60-70 anys. Aleshores vaig recuperar aquesta anècdota que ens havia passat i vaig fer que el personatge de l'Helena, amb l'excusa que és científica, havia d'anar a l'IRTA, que es troba a l'Empordà justament, prop de Serra, i que perdia l'ordinador. I que per tant, aquest personatge que es deia Bel, tot d'una, li escrivia dient "he trobat el teu ordinador", i que aquí començava el lligam entre aquestes dues persones. També en aquest tram de novel·la volia parlar de les cadenes de favors. M'agrada molt també com, no sé, aquestes històries, aquestes trames que parlen de com jo t'ajudo a tu i tu et queda algun llegat d'això i després ajudaràs a un altre i a aquest altre, no? Aquests favors que ens fem. Aleshores, l'Abel és un venedor de vins. En el seu moment va tenir una història amb aquest personatge que és la Marge, però com bé dius, en la seva covardia dels 30 va decidir doncs deixar aquesta relació penjada en el temps i va fer, jo crec, el que molts homes després han fet, que és buscar una vida, com diuen els Manel, no?, de l'home fort que paga el vermut i que arregla una porta, no? Va triar aquest camí del pare de família que porta un negoci, la vida còmoda, estable, estructurada. Hi ha un moment que no sé què dic, amb la justa mesura de la felicitat dels festius i l'equilibri dels dies entre setmana, no?, una cosa així. Però li queda com per dins un fibló, ell diu, no?, el fibló de quan es va enamorar d'aquesta dona que durant anys i anys li va tornant, tot i que el calla. Vols que vagi parlant dels personatges? Val. Aquest Abel, en un moment donat, quan li torna l'ordinador a l'Helena, que és la protagonista de la història, ella li diu, ostres, t'ho vull pagar, no? I hi ha una escena bastant lamentable, que és bastant Estel Soler, de voler treure diners del moneder i adonar-te que només tens 5 euros. I l'Abel diu, bueno, no, òbviament no et demanaré diners a canvi, però l'Helena li diu, sisplau, si en algun moment jo puc a la vida fer alguna cosa per tu, digue-m'ho. I un temps després d'aquesta trobada ocasional, l'Helena rep un missatge de l'Abel que li diu pots conduir per mi, i aquí no us puc explicar massa cosa, però comencem a entendre que aquest personatge ha d'anar cap a Occitània per retrobar-se amb una història del seu passat, una història fosca que té a veure amb un triangle amorós, i no entenem per què, s'entendrà cap a final de la novel·la, no condueix, té un pànic terrible a conduir per alguna cosa que ha passat, i aleshores l'Helena, just quan rep aquest correu, tot i que primer està a punt de desestimar-ho, la seva vida de cop es desmunta, explosiona, i pren l'estranya decisió que jo com a Estel vaig donar moltes voltes a... Ostres, realment jo pujaria al cotxe d'un desconegut i conduiria per ell? Però vull pensar que sí, que hi ha una part de mi que ho faria, i que per tant vaig anar a fons amb que el personatge ho fes, i diu que sí, i diu que sí, i es converteix en conductora per aquest home. Llavors em deies, per què aquest poble, no? Jo situava l'acció a l'Empordà, a Serra. Aleshores vaig estar uns dies donant voltes, quan t'encalles amb l'escriptura has de fer com pensament paral·lel, i vaig estar uns dies donant toms al Google Maps, i clar, anava pensant, val, jo he fet fer al personatge una cosa un punt estrambòtica, per mi absolutament justificada, però un punt estrambòtica, que és fer-la pujar en un cotxe amb un desconegut i que ara hem de viatjar, i pensant, no puc fer-los fer un viatge de 8 hores perquè em semblava com excessiu. Vaig pensar que 3-4 hores podria ser un marge bo. Llavors vaig començar a buscar pobles que estiguessin a 3-4 hores de Serra de Daró, i al final, sense tenir ni idea de per què, vaig trobar aquest nom al Google i vaig decidir que se'n anaven aquí. Que després, com et dic, un cop ja estava quasi acabant la novel·la, vaig visitar el poble, no té res a veure amb el que jo hi he descrit, però bueno, va ser xulo d'anar-hi. I una altra història interessant és que a mi m'agrada molt, quan jo escric necessito com molt que les coses em passin pel cos, no sé si és com una dèria que tinc d'haver estat actriu, que la, no, en el món de la faràndula tu tens, bueno, i què sents, on ho sents, per on t'està passant això, no? Doncs també intento que l'escriptura em passi, i a vegades també vull, a la vida vull viure situacions només per poder després pensar, val, torno a la sensació que vaig tenir aquella vegada per poder-ho escriure. Aleshores, quan jo estava més o menys escrivint aquest tram, ja tenia l'Helena i la Bela dins del cotxe, va passar una cosa curiosa i me la vaig jugar una mica fent una cosa només pel bé de l'escriptura, que és que jo me n'anava a presentar un llibre que vaig treure de contes infantils a Menorca, i anava com a entrar, havia d'entrar al vaixell, però tothom anava amb cotxe i jo era l'única que anava amb bus, el bus no venia, i tot d'una un home que estava allà pujant els cotxes a dins del vaixell em va dir una cosa, que no sé si s'ha suspès el servei, i jo dic, ai, on he d'anar? I em diu, una cosa, vols entrar amb mi a dins del cotxe, al vaixell, i així ja ets dins? I clar, jo primer vaig pensar, ostres, però em va anar, de cop vaig dir, ho he de fer, perquè això és justament el que li està passant a l'Helena, no? I a consciència vaig pujar al cotxe d'aquell home que a més tenia més o menys l'edat de l'Abel, i vaig com observar-me des de fora què em passava, no? com d'incòmode era tenir un desconegut tan a prop, vaig observar com aquell home tenia el cotxe, si tenia papers a terra, no? Com de fluida era la conversa o no, si ens miràvem a través del retrovisor o ens miràvem directament, i allò, aquella com incomoditat, després em va servir per poder escriure entenent una mica més què li podia estar passant a l'Helena i a l'Abel, no? O sigui que m'agrada agafar coses reals per intentar donar una mica de versemblança a les històries. Responc molt llarg, sí. Talla-me
1: no,
0: quan vulguis.
1: No, està bé, perquè
0: si vols ho fem,
1: em respon 5 preguntes.
0: Ho podem fer tipus qüestionari, també.
1: No,
0: si
1: no, no, va perfecte, va perfecte.
0: Vale.
1: De fet, t'anava a preguntar ara una mica, deixant una mica de banda la trama, com havia estat el procés d'escriptura, una mica ara has explicat aquesta anècdota, com l'havies viscut, tinc entès que has estat 4 anys escrivint la història, doncs, bueno, com l'has viscut tot aquest procés, i també, ja enllaço l'altra pregunta.
0: Vale, tu tira'm 4. Això ho fan els polítics, que els hi tiren 4 i llavors ho acumulen i diuen el que volen després.
1: Bueno, però com que sé que no ets política, doncs ho farem així. Això, et volia preguntar també quin és el lloc més especial on has escrit i quin és el lloc més surrealista, perquè també m'imagino que has escrit a tot arreu.
0: Sí, totalment. Bona pregunta. A mi m'hauria agradat posar una llista al final dels llocs on he escrit la novel·la, perquè sí, perquè ho he escrit com una mica de nòmada, anava sempre amb l'ordinador, ja has estat 4 anys de viure amb l'ordinador a sobre, i crec que, no sé, vaig pensar, és curiós, o potser era curiós, no? Aviam, com ha estat aquesta escriptura? D'entrada dir que jo he escrit com molt a contrapèl, que he escrit, vaig començar a escriure aquesta història el 2020, el 2020, a l'abril, en pandèmia, en confinament, va néixer la meva filla. Aleshores, quan jo dic vaig començar a escriure, vull dir que vaig començar a escriure-la dins del meu cap, perquè no hi havia opció de teclejar, i ha estat una història molt cuita a foc lent, a diferència de la primera novel·la, que va ser com més escrita a raig. Aquesta s'ha anat com un coent, i jo tinc moltes imatges de fer així amb el cotxet i anar pensant, de donar teta i d'anar-la elaborant dins del meu cap abans de poder-la baixar al teclat, no? I ha estat molt escrita, i evidentment això ha tenyit les circumstàncies del personatge de l'Helena, des d'una precarietat, des de molta angoixa, des d'un pensar, Estel, quines són les teves grans contradiccions, estàs fotent grans discursos feministes en els teus articles, a la premsa, i després què passa dins de casa, no? Què pensa la gent de tu i quina coherència hi ha entre el que dius i fas, d'aquest despertar quan ja ets mare, de quines coses canvien en tu com a dona, de la frustració de veure com, malgrat tot, les cartes dels homes continuen estant trucades amb uns privilegis que nosaltres no tenim, d'aquesta frase o d'aquestes reflexions que poso al llibre de Déu meu, com m'agradaria ser lesbiana i no viure la contradicció de ser heterosexual i a vegades voler aixafar el cap d'un home i després desitjar-lo profundament i voler que em faci l'amor fins a l'èxtasi. Com es fa això, saps? Com es fa de desitjar aquests homes que assumeixen tan a poc el seu nou rol al món? I us entenc, però Déu meu, que lents que aneu amb certes coses. Llavors, jo crec que tot aquest batibull de coses han entrat aquí dintre. Les ganes també de parlar del masclisme en les dones. Hi ha dos personatges femenins aquí que per mi són els més masclistes de la història, i això també està basat en coses que m'he trobat. Aleshores, al principi l'escriptura va ser molt angoixant i molt dura, perquè no tenia temps per escriure, perquè estava fotent milers de feines, criant dues criatures. Amb el meu primer fill em vaig arraconar molt del món laboral, i amb aquesta segona filla vaig dir no, el síndrome de la superwoman, de jo vull tornar a treballar, no vull perdre el pistó, no vull que m'arraconin laboralment. Aleshores robava temps al temps, no?, per escriure. I a vegades jo dic que vaig crear com un personatge de Manolo o de Josep Maria o d'Antoni dintre meu, per creure que jo tenia dret a fer això i pensar, si fossis un home no sentiries culpa d'estar fent això. Llavors jo m'imaginava que era un home i em llevava molt d'hora els dissabtes al matí, i m'anava a la que obria en un bar, m'anava a escriure, deixava la meva exparella amb les criatures, i jo pensava, no passa res, molts homes se'n van els dissabtes al bar a fer la seva truita, no?, d'alls tendres o el que sigui, tu estàs treballant. Llavors jo sentia molta culpa i me la feia passar així, no?, fins que em trucava el meu ex i em deia, bueno, que els nens ja et reclamen. I molta part va estar escrita, doncs, al bar de la Penny de Molins de Rei, i després estones molt lliures. Crec que he escrit Esperant a Hisenda mentre anava a defensar, doncs, una mardufla d'aquestes que sempre passa a Hisenda. He escrit en molts bars diferents, a Menorca. Gran part de la novel·la està escrita també al Maspí de Verges, que òbviament, com us deia, això també ha marcat que la novel·la tingués un què empordanès. El lloc més estrany, pues mira, aquest vaixell a Menorca que et deia, pues que jo crec que tot arreu, a la piscina, amics demanant amics que em cuidessin les criatures, de cop se m'encenia la bombeta i era, he d'escriure això, dues frases, sisplau, vigileu que no s'ofeguin, ara torno, i anava a fer dues frases i tornava. Llavors em vaig posar molt la premissa de entra cada dia el document, encara que sigui per escriure una frase o per rellegir el que has fet. I van haver encallades, crec que vaig estar com 3 mesos pensant, això és una santa merda, deixem-ho estar, no te'n sortiràs. I bueno, molta intensitat, que no sé si deduïu que jo sóc així. Sí. Val, doncs això. I llavors com moments molt tortuosos i altres d'una profunda connexió, perquè a mi el que més m'agrada escriure és que és l'únic moment on jo desaparec. Per mi l'escriure és matar el meu ego, i és com un hiperfocus que faig, que estic allà, i si no hi ha interrupcions jo podria no menjar, o sigui, em podria estar tot quan ja he entrat a la història, podria esclatar la Tercera Guerra Mundial i jo no me n'assabentaria, no? Aleshores això és preciós quan passa, jo no existeixo ja, llavors no hi ha neures, perquè tot està a la novel·la, saps?
1: Uau. Ha sigut un procés intens.
0: Sí.
1: Bé, és que si no fos intens jo crec que no seria el teu procés. Llavors, en quin moment, Estel, dius, vale, ja he acabat? I això, perquè crec que el síndrome de la impostora el tenim tots, no?, una mica, o totes. I en quin moment dius, vale, ja s'ha acabat, prou, no m'ho torno a mirar, i ho envies al Ramon Llull, al Premi Ramon Llull?
0: És molt difícil, i jo a dia d'avui encara tocaria coses, em costa sempre molt, però de fet algú que estava escrivint l'altre dia em preguntava això, com triaves el moment final? Jo crec que hi ha un moment que ja has de parar. Crec que, clar, és fort perquè jo he rellegit 400.000 vegades el manuscrit, però després, un cop editat, no l'he tornat a llegir. És difícil explicar el moment. Jo crec que és un moment en el qual has passat tantes vegades per la relectura que és el que et dic, no, no pararies de retocar, de millorar, no? Coses tipus, ai, aquest verb encara està massa prop d'aquest que s'assembla, em busquem un sinònim, soc ultraperfeccionista. Però hi ha un moment que ho sents, saps que abans us deia, escric des del cor, també hi ha un moment que dius, fins aquí, que sigui el que Déu vulgui. Eren uns moments, bueno, jo quan vaig, quan em donen el premi, i estava molt malament, venia d'estar molt, molt malament, de fet aquella tardor, jo m'havia oblidat que havia presentat això. Hi ha un article de VilaWeb que me'l van rescatar quan vaig fer la roda de premsa, que és un article que escric, no sé si es publicava el dia 1 o 2 de gener i el premi va ser 20 i algo de gener. Jo estava devastadíssima, ningú sabia, però aquella tardor, coincidint amb tot això, no? Amb la presentació del premi, el meu pare està a punt de morir i van ser moments molt, molt durs. Jo venia d'haver-me divorciat, perquè al final jo dic que aquesta novel·la ha estat com una profecia autocomplerta. Fa molta ràbia la paraula o el concepte de que l'escriptura és terapèutica, però he de reconèixer que en part ho és. Al final, tot el que és un diàleg amb tu mateix o que t'obliga a anar a veure els teus fantasmes, els teus dimonis, va bé, fa molt mal, però va bé. I a vegades he pensat que jo no sé si en realitat, sense adonar-me'n, m'estava preparant per divorciar-me. Perquè va passar. Un cop acabada la novel·la, jo em vaig separar. I, per tant, venia d'un any molt dur per diferents coses i m'havia oblidat completament. I l'altre dia, fixa't que una persona, i això no és la primera persona que m'ho diu, una persona que no em coneixia, ens vam conèixer, i em va dir, ai, vaig a buscar-te al Google, i va veure les fotos de la roda de premsa, i em va dir, ostres, fas una cara molt estranya, i això m'ho han dit molts amics meus, la gent que em coneix. Jo estava ultra, absolutament sobrepassada, perquè crec que hi ha premis que potser tu quan t'hi presentes o quan els reps penses, sí, tu estàs forta i dius, és que m'ho mereixia, no? I jo estava a les antípodes d'això i per mi va ser com haver estat en una cova aquella tardor, venia de ser una tardor duríssima, viatjant des de Molins, que és on visc, a Lleida, cuidar el meu pare, que no sabíem si se'n sortiria, traslladant-me sola de pis, cuidant les dues criatures, absolutament sobrepassada. I cada cop et donin un premi així, que jo també tinc un punt inconscient a la vida. Jo, òbviament, Ramon Llull, sabies que era un premi important, però quan jo veig totes aquelles càmeres, dic, però això què és, una roda de premsa a la porta o què, no? Vull dir que em va sobrepassar moltíssim i vaig veure molt clar la salut mental, no? Que important, que jo no estava preparada per tot allò que venia. Aleshores, l'editorial et segresta l'agenda i no és com et vesteix una mica la ventafocs, no? Et posen un vestit de brillantons, com qui diu, i surt i tot és purpurina. I jo venia estat tan avall que clarament jo també soc una persona que organitza les coses pels altres, que m'agrada acompanyar els altres en els seus èxits, i era com, aquest pastís és per tu, menja tal, i jo era com, no, no, saps? Em va costar molt de portar. I després, bueno, no sé, com veieu ara, jo també m'exposo molt. L'altre dia, no sé amb qui ho parlava, que des que jo surto a premsa i faig coses a la tele, un dia vaig decidir que, com que tots els referents que tenim són masculins en moltes coses, quan a mi em truquen per, i ara entendreu on vaig, per començar a fer coses a la tele, a les ràdios, òbviament jo em sentia absolutament impostora i pensava, amb el premi també, amb tot, no? Pensava, jo no podré sobreviure a exposar-me públicament perquè em considero un frau, crec que no en sé prou de la majoria de coses que em pregunten, i vaig triar deliberadament mostrar-me vulnerable, no? Llavors, penso que això ha estat bé i ha sigut una tria com de dir, aquest camí els homes no l'han triat mai, per tant no l'hem pogut veure públicament, d'algú que en un moment digui no sé què penso o que dubti del que pensa. Aleshores, tot això m'ha donat moltes voltes al cap tot aquest any, on m'he exposat tant públicament, on he explicat, doncs, entre altres coses, això, que jo vaig tenir aquest avortament, que el que diu a la novel·la és veritat, jo vaig canviar d'any amb una criatura morta dins, casualment el dia 1 és el meu aniversari, també veure com a vegades la premsa treu els titulars de context i que el que veieu vosaltres a vegades ningú pot sospitar el que està passant dins les façanes de cada un de nosaltres, no? I a vegades tornava a casa i estava molt sola i llegies cap a on havien derivat doncs, les piulades o els tuits i pensava, m'he exposat massa d'haver explicat doncs, que jo el juliol abans del premi i jo vaig tocar fons i vaig trucar al telèfon del suïcidi i ho vaig explicar a l'Eclipsi, al programa de l'Eclipsi, i creia fermament que ho havia d'explicar, però després això et remou i l'estel pública no és l'estel privada, no? Aleshores han passat moltes coses aquests darrers 2 anys i en part crec que no he pogut assaborir del tot el que ha estat aquest premi, perquè he estat una mica alienada. Per això a vegades m'agrada venir i que m'expliqueu vosaltres què us ha passat amb aquesta història, perquè, bueno, no sé, perquè us deia abans, hi ha una part conscient i una encara no conscient de tot el que ha passat.
1: Doncs gràcies per regalar-nos aquesta història tan sincera, perquè suposo que, com deies, l'escriptura és terapèutica, però també és una mala puta, amb tot el carinyo.
0: Sí.
1: Jo també he plorat molt escrivint i entenc bastant tot aquest procés i encara a dia d'avui em fa molt respecte si arribo a publicar alguna cosa per aquesta exposició, no?, i per tot el que representa. Així que agraeixo molt aquest gest de generositat, Estel, i entenc que els clubs de lectura que has fet, no?, has pogut rebre totes aquestes opinions, tot aquest caliu dels lectors i lectores i també una mica com ho han viscut. Jo ho he viscut d'una manera com molt sincera, al final trobo que escrius d'una manera molt sincera i al final penso que és la base perquè una història arribi, sigui de ciència-ficció o no, vull dir, sigui qualsevol tipus d'història. I per no entrar jo més en detall, perquè no vull que acabis plorant, vull acabar trencant una mica amb el llibre, perquè donaré el micro al públic, i et volia demanar, que sempre ho demano per tancar una mica l'entrevista, 2 recomanacions de 2 llibres que tinguis com a la tauleta de llit o recomanis molt als amics, a la família.
0: Vale.
1: I una recomanació teatral. Que no ho demano mai, el tema teatre,
0: però
1: tenint-te tu,
0: vale,
1: alguna obra de teatre que t'hagi marcat el que tu vulguis.
0: Vale, aviam, no m'ho pensaré gaire perquè si no és allò que comences a dir quanta, el que dèiem abans, triar és destriar, no? Teatre, jo us diria 2 coses. Cerqueu els vostres autors coetanis, sempre és interessant llegir, de la mateixa manera que la gent llegia Guimarà o anava a veure Guimarà a l'època, crec que és interessant que ara puguem llegir els nostres autors i autores que ens estan parlant de les realitats del món d'ara, no?, passades pel filtre de la dramatúrgia. I després, és que jo sóc molt, de fet, per mi aquest final de novel·la, a l'epíleg, que no us el puc dir, però jo vaig tornar a un dels meus autors preferits, que és Chekhov, i jo vaig emular, Chekhov viu en mi. Jo vaig començar a estudiar teatre a Sant Feliu de Llobregat, al meu poble, quan tenia 10 anys, i la primera obra que jo vaig fer era El jardí dels cirerers. A més, vaig fer de l'Opagin, vaig fer d'home, i aquell personatge m'ha quedat com a dins marcat, i llavors crec que en aquest epíleg hi vaig posar un punt de bània, un punt de diferents coses. No és explícit, però penso que hi és. També hi ha bastant d'Estellers, que això és una cosa que no m'han tret gaire a les entrevistes, i també hi ha un superhomenatge aquí. Aleshores, ostres, què us recomano? Mira, ara estic llegint, de fet vaig fer un article a VilaWeb fa poc, sobre l'amor, el dol i l'amor arran de, no l'he acabat encara, però ja us el puc recomanar, sobre històries de fantasmes de la Siri Husbit, que sempre em costa de pronunciar el nom, i aprofitava per explicar doncs aquesta història entre ella i el Paul Auster, de com ens, crec que és la seva escriptura més personal. Jo sempre he admirat aquesta parella d'escriptors, i començant a llegir vaig començar a pensar en això, no?, en com, ai, en com aquesta parella que ha estat 43 anys junts, si no m'equivoco, què passaria si ells s'haguessin conegut ara, això ho dic jo, no ho diu la novel·la, si s'haguessin conegut ara en els nous preceptes d'amor, perquè m'emprenya molt aquest temps de mediocritat i d'individualisme que vivim, en el qual el capitalisme s'està colant amb qualsevol escletxa a la nostra vida, fins al punt que acabem parlant de les relacions com si fos productivistament, no? Com si fossin béns econòmics gairebé, no? Que no sé si els joves heu sentit ara que diuen lo de no més renta, no? I les relacions humanes s'acaben convertint també, les relacions de parella, les relacions sexoafectives, amb convens o no amb convens. No convenç, convenç. I em fa molt mal això. Aleshores, tornar a llegir, o sigui, llegir Històries de fantasmes m'ha agradat perquè és un amor que encara creu en la lluita, que em fa pensar que encara hi ha esperança de pactar, d'arribar a consensos i de trencar aquest individualisme que ens està devastant, no, socialment. Què més havia de recomanar?
1: Un altre llibre.
0: Un altre llibre. A veure, Nora Ephron, en general. Com es diu? Mira, ahir ordenant vaig trobar el de l'amanida, però no el de... el coll.
1: Tinc un coll que fa pena.
0: Això, tinc un coll que fa pena. Ai, quina meravella. És d'assaig, però quina meravella, Nora Ephron. Quan a mi em va trucar fa un... Ja deu fer 3 o 4... 3 anys, més o menys, la Txell Partal per escriure articles a VilaWeb, el primer que li vaig dir, bueno, no vaig contestar jo, va contestar la meva impostora i va dir, no, quina por, és que jo no en sabré. I que bé quan una dona, que bé quan hi ha dones amb poder de decisió, que bé quan hi ha dones a llocs de poder prenent decisions que ens ajudaran a fer-nos la vida més fàcil a la resta de dones, i que bé que malgrat tot ella cregués en mi més del que jo hi creia i que insistís. Un mes després de dir-li que no, va tornar a insistir, em va convèncer, i crec que vaig obrir una via creativa d'escriptura que va a cavall entre la narració i el gènere dels articles, que és una mica el que jo després he trobat en Nora Ephron, i és com el meu referent, no? En aquest sentit, aquesta dona que també va tastar com molts aspectes diferents de l'escriptura. I jo us diria que això.
1: Perfecte. Jo també, molt fan de Nora Ephron.
0: Ai, és que era meravellosa. Tan meravellosa. Sí.
1: Recordo que llegint aquest llibre, rient a la platja i la gent del costat dient, bueno, aquesta noia no sé si està massa bé o no.
0: Està molt bé aquest llibre.
1: Molt divertit, molt divertit. Bé, us passo el micro, que us volem escoltar, i espero que no sigueu tímids.
2: Va, no trencarem la tradició avui, que és l'últim dia.
0: Ai, espera.
2: La primera pregunta la faig jo,
0: Vinga, va.
2: Vista algú altre, A veure, jo ara que ja t'he dit que havia rellegit el llibre, el que em ve més al cap de les dues històries, el que jo volia preguntar-te, el que jo he vist més en aquesta segona lectura és la culpa. Sí, hi ha molta culpa en aquest llibre per part de tots els personatges, del que han fet, del que no han fet, de com ho han fet, no? És un sentiment molt omnipresent.
0: Sí.
2: Vull dir, és volgut, es va colar, com ho vas viure?
0: Bueno, al final farem teràpia col·lectiva, vale? Aviam, efectivament, sí, hi ha molta culpa, no ets l'única que ha apuntat com cap aquí. Sí, clar, sí, jo he tingut molta culpa, i en tinc, és un tema meu, mai he entès com pot ser, no? Que no, jo associava com la culpa a aquesta cosa cristiana, i en un moment descobreixo que la culpa existeix més enllà de l'educació religiosa, no? Ser dona per se et colga en culpa, i crec que si ha aparegut tanta culpa en el llibre és perquè el que us deia abans, indubtablement durant aquests 4 anys, o jo ja sent mare, jo he viscut la maternitat molt des de la culpa, com que sóc una persona molt autoexigent. Venia d'estar els 4 anys previs, o sigui, o els anys previs a aquests 4 anys, i aquests 4 anys també, jo em poso a escriure sentint-me molt mala parella, molt mala treballadora, molt mala mare, molt mala amiga, molt mala filla, de dir, no arribo a tot i tinc la sensació que ho estic fotent tot molt malament. Aleshores, pel personatge de l'Helena era indubtable que, pobreta meva, em va quedar com travessada per aquesta culpa. Però també m'agradava molt, tenia ganes d'explorar en aquest cas el personatge de l'Abel, aquest home de 60-70 anys, també una altra culpa diferent que té a veure amb el que us deia abans, en les culpes callades que tots sentim i que a més socialment estem tan poc educats per emocionalment, la intel·ligència emocional, no? Hem viscut amb molta castració emocional, sobretot els homes, i també m'agradava com poder explorar què li passava en aquest cas a un home de 60-65 anys. També té a veure amb amics que jo tinc d'aquesta franja d'edat o el meu pare mateix, de veure vitalment què els passa als homes quan es jubilen en una societat que els ha dit que ells eren la seva feina i aquest era el seu gran rol. Homes que, així com el patriarcat i el sistema a nosaltres ens ha robat el dret d'estar enfadades, de treure ira, de treure sentiments que són nobles i humans, jo crec que amb ells els han robat el poder-se emocionar, el poder plorar, no? El que he fet jo ara fa un moment aquí, el poder dir no estic bé. Aleshores, per això per mi la gran defensa al feminisme és humanisme i és que puguem explorar allò que la societat no ens ha deixat, una dona de poder estar emprenyada, una dona de poder treure la seva mala llet sense ser una boja histèrica, que és el que se'ns ha dit, no? I com això ens ho hem anat callant perquè ens han educat per entendre, per complaure, per anticipar-nos als desitjos dels altres i, evidentment, com no hem de sentir culpa si ens han educat per servir a tothom i complaure a tothom menys a nosaltres mateixes. I és evident que no arribem a tot, no? De fet, la lluita de l'Helena és aquesta. Ostres, jo tinc una vocació i vull ser científica i estic pujant dues muntanyes alhora, no? I en el cas de l'Abel volia explorar aquest home cada cop se li comença a obrir a dins entendre com l'educació d'un pare absolutament ferreny, tancat, eixut, no? El va castrar, no? Quan l'escena que jo explico que estan ells en cotxe, que es queden encallats, quan l'Helena es posa a plorar al seu costat, ell torna enrere en el temps i se'n recorda d'aquella vegada que el seu pare el va veure plorar al lavabo i li va dir, què fots, Marieta, no? Vinga, va, tira cap al camp i ajuda'm amb les pomes, com els homes no plorem. I aquella castració que li queda dins i com ell, a partir d'allò, comença a fer un repàs de la seva vida, de dir, Déu meu, la meva dona, spoiler, la meva dona es va morir i jo no vaig estar a l'altura. La meva dona em va dir que tenia un càncer terminal i jo només volia agafar la bicicleta i marxar a esvergir-me perquè per culpa de l'educació emocional castrada que he tingut, jo no sé afrontar aquestes situacions. I això és, mira, m'agrada molt el que els ha passat a molts homes llegint la novel·la, inclòs el meu pare. Quan jo vaig tenir l'avortament, que anàvem a una revisió ginecològica que havia de ser bonica, aquell dia m'acompanyava el meu pare, perquè anàvem a una ecografia i després anem a dinar. I va ser davant quan em van dir, mira, no hi ha batec, està morta. El meu pare, malgrat tot, sempre ha tingut... és a dir, a casa meva els rols estan invertits i per mi el vincle més emocional jo l'he tingut amb el meu pare, però tot i així em va agradar que es va llegir la novel·la un cop, la va reposar, se la va tornar a llegir i després de llegir-la un dia em va trucar i em diu, l'he llegida per segona vegada i et vull dir que com a pare aquell dia jo no vaig estar a l'altura i que tota la història que has explicat d'aquest Abel amb el seu pare, jo a vegades tampoc he sabut com explicar el que sentia, no? I que em sembla molt, molt important per crear una societat millor que les dones puguem abraçar i reivindicar la nostra ràbia sense por de ser jutjades i que els homes pugueu explorar aquest sentir-vos emocionals, febles, vulnerables, que no vol dir res més que estar vius i que us passen coses, no? Me'n recordo Salrà, que un noi em va dir, el meu pare va tornar-se un home vulnerable després de jubilar-se, i em va dir t'estimo per primera vegada quan va sortir del mercat laboral, perquè també, no, això que us deia, el capitalisme ha volgut que tu portes els diners a casa, tu aguantes la família i cap escletxa emocional, no? Per tant, volia explorar això que els passa als homes amb aquesta culpa, si són valents de rascar una mica i dir ostres, per què estem tan castrats, per què estem tan encorsetats, no? I bueno, i jo crec que l'Abel fa un viatge bonic en aquest sentit, però primer ha de baixar a l'infern.
2: Algú altre?
0: Ai, us heu quedat com molt ensupits. Podem dir coses divertides, també.
2: Sí.
0: L'altre dia, mira, va, us vaig a remuntar una mica això.
2: Te'l torno.
0: L'altre dia m'agrada molt coses perquè hi ha hagut gent que no li ha agradat, la novel·la, i l'altre dia, bueno, això, d'això ja fa temps, l'altre dia una dona no li va agradar gens. I m'ho va dir, si a vegades, és que a vegades tot el que passa és interessant. I li vaig dir, t'ha molestat, t'ha emprenyat, i em va dir, no, m'ha deixat indiferent. Bum! Però està bé, llavors una dona fa un parell de mesos així en un club de lectura em va dir, bueno, jo l'he deixat a mitges la lectura perquè hi ha una cosa que m'ha emprenyat molt i bueno, vaig anar al final a veure com acabava, però tot un tros de entre el mig i el final no l'he llegida perquè, a veure, a mi hi ha una cosa que em va semblar intolerable i no vaig poder seguir llegint. Dic, ah, bueno, dic, quina cosa. I em diu, home, això també és un spoiler, em diu, em sembla intolerable que obrin l'ampolla de vi encara i que se la beguin a morro. O sigui, el vi no es pot beure a morro. Això és una cosa que em va posar absolutament nerviosa i vaig haver de tancar el llibre. I jo estava molt amb el personatge de l'Helena i la defensava molt, però aquí estic d'acord amb l'Abel, que això és un sacrilegi, és profanar una tomba, obrir un vi bo i a sobre veure-se la morro. I dic, vale, vale. I llavors, al cap d'un rato va seguir parlant, diu, bueno, és que jo em dedico al món del vi. I aleshores ho vaig entendre. I ja està. I aquella dona doncs va aturar la novel·la perquè això li va semblar intolerable. Hi ha coses divertides també. Hi ha hagut gent que m'ha dit, he rigut molt. I jo no era conscient, no? També que
1: jo he rigut a l'inici, sí.
0: A l'inici, bueno,
1: perquè sí. T'he vist una mica tu, amb el tema del portàtil, aquestes presses i tal.
0: La meva calamitat.
1: I m'ha fet gràcia allò, l'entrada al llibre, però diguéssim que també he plorat, que em costa plorar amb els llibres, m'emociono, però he acabat plorant. I he pensat, amb tot el perdó, puta, estem, tio, que bona que és la tia escrivint, perquè no és fàcil, li vas allà, vas entrant, vas baixant i dius, hosti, però trobo que és un llibre ple de llum, o sigui, hi ha sí, molta cruesa, però és un llibre que quan acabes tens més ganes de viure, no, vull dir, que sembla aquí el que sigui tot molt dramàtic, però al contrari, vull dir, jo l'he viscut, bueno, jo també sóc molt intensa, no? I llavors m'he sentit molt identificada amb coses que pensa l'Helena i com ho resol i com ho porta, i també no n'hem parlat, però hi ha aquest punt de comunió de dones també, sí, en un moment de l'obra que és molt xulo, i aquest punt, allà sí que he rigut molt, i també hi ha algunes frases com sort de les amigues a vegades per agafar aire, perquè si no, doncs aquí en tinc unes quantes, així que sort qui són també, perquè
0: totalment,
1: hi ha moments que necessites anar-hi i explicar-te també en molts sentits. Gràcies, Estel.
0: De res, no voleu dir res?
1: Estan allà.
0: Ho hauria pogut gravar, no? I posar-ho en una pantalla. Bueno, doncs gràcies, ja està.
1: Gràcies per venir, gràcies
0: a vosaltres
1: per obrir-te per aquesta història, i gràcies també a vosaltres per ser aquí. Queda un vermut més, us espero diumenge que ve, serà un dia molt especial, perquè tindrem una vintena d'escriptors. No sé com ho faré encara, ho estem parlant amb l'Àngels, no sé com ho organitzarem, però ens en sortirem. I llavors hi ha un dinar, que si voleu venir i no teniu tiquet, encara en queden, l'Àngels en té, així que esteu convidats a participar d'aquesta última sessió vermutaire, que serà el número 100, i que gràcies per ser aquí.
0: Gràcies a tu.
1: Gràcies.

L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: de 10. Són les dues.
1: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El pavelló 14 ja es troba de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns abans de venir a Barcelona.
3: En el seu primer discurs ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats.
1: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
1: En plana política, Esquerra Republicana reclama al govern reprendre les negociacions amb els sindicats educatius per resoldre el conflicte dels mestres.
3: Així ho ha manifestat la secretària general del partit, Elisenda Alemany, durant el Consell Nacional que la formació fa a Banyoles.
1: I en successos, un motorista mort aquesta passada matinada després d'una sortida de via a la Ràpita a la comarca del Montsià.
3: L'avís de l'accident s'ha rebut poc després d'un quart de tres. Amb aquesta víctima ja són 53 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 22 de les quals motoristes.
1: I en marxa des de les 10 del matí la macroenquesta sobre cost de la vida a 42 municipis de Catalunya.
3: La iniciativa busca conèixer què pensen desenes de milers de catalans sobre la crisi d'habitatge, l'estancament dels salaris o la possibilitat d'una vaga general. Els primers resultats es donaran a conèixer a 6:45 en l'acte final de la jornada, que se celebrarà a la plaça Can Fabra de Barcelona.
1: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb un ambient fresc al conjunt de Catalunya i amb uns ruixats que han tingut lloc sobretot a la Costa Daurada. No ens han deixat grans quantitats ni de bon tros, i és que amb prou feines hem arribat als 2 litres a Miami Platja o al litre a la mateixa ciutat de Tarragona. Amb un matí que ha estat el cel variable, sobretot a comarques de Tarragona, Barcelona i també del Pirineu. I a aquestes hores tenim el creixement ja molt més abundant de nuvolades al Pirineu i Prepirineu, que seran les causants de les precipitacions que tindran lloc a les immediates hores. Haurem d'estar pendents a comarques com l'Urgell, el Solsonès, Cerdanya, Berguedà, Ripollès i també el Lluçanès. Seran ruixats aïllats que puntualment inclús ho podran fer-ho amb intensitat. I ja ben entrada a tardar, aquests ruixats podrien acabar afectant a punts del Bages, Moianès o també a la zona propera del Montseny. I amb unes temperatures que aquestes hores ja són una miqueta més altes i esperem assolir ja una altra vegada la barrera dels 30 graus. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
1: I en els esports, en futbol, el Sabadell jugarà la final del play-off d'ascens per ascendir a segona divisió.
3: Els vallesans van ser capaços de capgirar l'eliminatòria davant el filial del Real Madrid a la nova Creu Alta.
1: I en tenis, el català Marcel Granollers s'ha imposat per segon any consecutiu al torneig de dobles de Roland Garros. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. El pavelló 14, com diem, ja és de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns abans de venir a Barcelona.
3: En el seu primer discurs ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats. Tota una declaració de sintonia a la seva primera visita com a Sant Pare a l'Estat espanyol. Tota la informació, Norma Lebrero.
5: El seu vol ha arribat a l'aeroport de Barajas, provinent de Roma, 20 minuts abans. L'esperava tot un dispositiu de seguiment que ha retransmès en directe tots els seus moviments. A Madrid hi ha més de 2.200 periodistes d'arreu del món acreditats. Tot just posar un peu a terra, ha tingut una rebuda institucional amb el rei d'Espanya i el president del govern, Pedro Sánchez. D'allà l'han traslladat en cotxe fins al Palau Reial, al centre de la capital, on ha tingut una rebuda exterior amb himne i salves de canons inclosos. Davant de 250 convidats, entre ells el president de la Generalitat, Salvador Illa, picada d'ulleta a Espanya en el seu primer discurs.
6: Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos, a armonizar las demandas de autonomía y de unidad, y a impulsar el proceso de Unión Europea, no en oposición a otras potencias, sino como un don para toda la familia humana. Que Dios bendiga a España.
5: El rei Felip VI ha agraït la gestió que ha fet dels casos d'abusos sexuals per part de membres de l'Església.
7: No puede haber mayor contraste con todo ello que el dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial. Vuestra claridad y firmeza, que también quiero reconocer, son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido. Lo son para las víctimas, para los fieles, para la Iglesia y para la sociedad en su conjunto.
5: Tot seguit, el papa s'ha passejat pels carrers de Madrid amb un dels papamòbils que l'acompanyaran aquests dies. A les 6 de la tarda hi ha prevista una visita al projecte social al Centre d'Informació i Acollida i a 8:45 del vespre una pregària amb joves a la plaça Lima de Madrid.
1: Obrim plana política amb Esquerra Republicana, que reclama al govern reprendre les negociacions amb els sindicats educatius per resoldre així el conflicte dels mestres.
3: Ho ha dit la secretària general del partit, Elisenda Alemany, durant el Consell Nacional que la formació fa a Banyoles, al Pla de l'Estany.
8: Demanem al govern de la Generalitat que continuï assegut negociant amb els sindicats per trobar una solució a l'altura del país. Però alhora també diem que aquest conflicte supera mandats, governs i sindicats. Que han passat molts anys sense grans acords nacionals de país respecte a l'escola. Que la nostra escola ha canviat molt els darrers anys. El retrocés de l'ús social del català, la necessitat de recursos, d'atendre les necessitats educatives especials i la diversitat. I necessitem una escola que respongui a la societat que tenim avui.
3: El Consell Nacional té el focus posat en les eleccions municipals del 2027, en el compte enrere pels comicis. Alemanya ha aprofitat per carregar contra Aliança Catalana, Junts i el PSC.
8: Malauradament, els partits d'extrema dreta aprofiten aquest moment identitari en el que vivim per seguir generant frustració i malestar. Perquè tenim una extrema dreta que dona la culpa als de baix per no haver de parlar dels de dalt. Aquells que no saben on són, com Junts, indesxifrable. No sabem on són ni on van, però també el problema és el projecte polític que representa el Partit Socialista, que diu que pot ser català passant de puntetes pel nostre país, que no cal respectar la llengua, que no cal integrar-te en la comunitat que tens al teu voltant.
3: Alemany insta els candidats a treballar perquè Esquerra es converteixi en la primera força del país en les pròximes municipals.
1: Parlem ara de successos perquè un motorista ha mort aquesta passada matinada en un accident a la Ràpita, a la comarca del Montsià, sortint de la carretera. L'avís s'ha rebut poc després d'un quart de tres.
3: Arran del sinistre s'han activat dues patrulles dels Mossos d'Esquadra i tres ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima ja són 53 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 22 de les quals motoristes.
1: Seguim amb successos. L'incendi a la nau industrial d'Onda a Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, continua controlat i els bombers de la Generalitat treballen en les últimes hores per rematar el foc.
3: Tres dotacions terrestres es mantenen a la planta de 20.000 metres quadrats del polígon Torre del Rector fent tasques de vigilància i per evitar revifades. El cap d'intervenció de l'incendi, Eduard Martínez, explica les darreres actuacions que s'han fet per controlar la columna de fum que s'havia generat.
9: Altra de les preocupacions que teníem era l'afectació de la columna de fum a la població. També hem establert com a objectiu tàctic monitoritzar en tot moment quina era l'evolució d'aquesta columna, quin era el plomall de la columna i quina podia ser l'evolució o l'afectació a la població. I en aquest sentit s'han establert dues mesures: l'evacuació de les indústries més properes a la nau. També hem valorat l'afectació en el medi, és un altre dels objectius tàctics que s'hem plantejat. A priori no preveiem afectació en el medi, de tota manera ho estem monitoritzant contínuament.
3: L'incendi es va declarar ahir divendres cap a 3:45, va provocar aquesta gran columna de fum i va obligar a mobilitzar fins a 32 dotacions dels bombers.
1: I més successos. Els Mossos d'Esquadra han desmantellat el Montsià, un dels centres logístics més grans de xix a Catalunya, després de localitzar 9 tones de droga amagada dins de caixes de ferro en una nau industrial d'Ulldecona.
3: Aquest mètode inèdit d'ocultació tenia la finalitat de dificultar els controls policials. De retruc, l'operatiu ha permès desarticular un grup criminal dedicat al tràfic d'haixix que operava des de diferents punts del territori català i mantenia connexions actives amb organitzacions criminals d'Andalusia.
1: I parlem d'un nou dispositiu campai contra la multireincidència, en aquest cas a la xarxa de transport públic al Camp de Tarragona, que s'ha saldat amb 3 detinguts i 52 denunciats per possessió de drogues o tinència d'armes prohibides.
3: L'operatiu conjunt de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Tarragona, Policia Local del Vendrell, Policia Nacional i Personal de Seguretat Privada es va produir ahir divendres a la tarda i també va identificar 269 persones que acumulaven prop de 700 antecedents. Els 3 arrestats són per una requisatòria judicial vigent, una requisatòria policial i un delicte de falsificació de document públic.
1: I està en marxa des de les 10 d'aquest matí la macroenquesta sobre cost de la vida a 42 municipis de Catalunya. La iniciativa busca conèixer què pensen desenes de milers de catalans sobre la crisi de l'habitatge, l'estancament dels salaris o una possible vaga general.
3: Terrassa és un dels municipis on s'està desenvolupant l'enquesta. Voluntaris han sortit al carrer per recollir l'opinió dels veïns sobre habitatge, salaris i economia domèstica amb aquest objectiu de radiografiar l'impacte real de l'augment del cost de la vida. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
10: Diferents voluntaris s'han sumat aquest dissabte a Terrassa a una macroenquesta que pretén analitzar qüestions com l'accés a l'habitatge, els salaris, les despeses bàsiques o les dificultats per arribar a final de mes. Un qüestionari que busca posar dades i xifres a una realitat cada vegada més estesa, l'augment del cost de la vida i la creixent pressió econòmica que pateixen moltes famílies. I després, amb aquesta informació, pretenen prendre mesures. Ens ho explica en Roger, el responsable de la iniciativa a la ciutat.
11: A veure com a la gent li ressona la idea de poder fer mobilitzacions,

0: i opinions. Aquest és sobre habitatge, feina i cost de la vida. Des de Ràdio Manlleu ens ho explica Eloi Rubio.
1: Una cinquantena de persones han participat aquest dissabte a Manlleu en la macroenquesta impulsada per la plataforma Viure ens costa la vida. Una desena de voluntaris s'han repartit entre la plaça Fra Bernadí, el Mercat Setmanal i el Passeig del Ter per recollir opinions sobre l'habitatge, les condicions laborals i l'encariment del cost de la vida. L'acció s'ha fet simultàniament a diversos municipis catalans i busca conèixer la predisposició de la ciutadania a participar en una futura vaga general. Ferran Domènech, un dels voluntaris de la campanya, valora positivament la resposta obtinguda a Manlleu.
2: Doncs la valoració és molt positiva, ja que totes les persones que hem entrevistat, que hem enquestat, han estat molt receptives. També doncs, una de les preguntes era si estarien disposats a fer una vaga general. La gran majoria de la gent està disposada a avançar cap a aquesta vaga general.
1: Els resultats de Manlleu se sumen als de la resta de municipis participants per elaborar una radiografia de la situació social i econòmica a Catalunya.
3: L'enquesta s'està duent a terme a punts repartits per tot el territori, com l'Hospitalet de Llobregat, Granollers, Sabadell, Tarragona, Reus, Lleida o Olot, entre altres. Les respostes a l'enquesta seran informatitzades i els primers resultats es donaran a conèixer a 6:45 en l'acte final de la jornada que se celebrarà a la plaça Can Fabra de Barcelona.
0: Parlem ara de manifestacions. La primera, una protesta aquest matí per reobrir Collserola, que ha desafiat, com diem, el tancament del Parc Natural.
3: Recordem que la zona verda està afectada per les restriccions per la pesta porcina africana des de fa 6 mesos. Des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
4: Unes 200 persones han protagonitzat aquest dissabte una marxa per Collserola per reclamar la reobertura del Parc Natural, afectat des de fa més de mig any per les restriccions per la pesta porcina africana. Mobilitzats per la campanya Reobrim Collserola, s'han trobat al Parc de la Riera de Cerdanyola, des d'on s'han saltat el precinte i han caminat fins a Can Coll. Cristina Alier és una de les impulsores de la iniciativa.
5: Reivindiquem-lo que ens reobrin Collserola, perquè fa més de 6 mesos ja que estem tancats a fora d'un lloc natural, d'un lloc lliure. Reivindiquem també que les coses potser se podien haver fet millor, com per exemple perimetre les granges i no tant la muntanya. Per exemple, que a mi que nosaltres volem fer no hi ha ninguna granja.
4: Els Mossos d'Esquadra han intentat frenar la marxa, tot advertint que podria comportar sancions, i també han intentat identificar els impulsors, però finalment els manifestants han proseguit el seu pas sense incidents.
0: I una altra manifestació, en aquest cas la de centenars de treballadors de Nissan, que ho han fet aquest matí a Barcelona en contra de l'expedient de regulació d'ocupació que podria deixar 211 persones sense feina.
3: La protesta ha recorregut la Via Laietana des d'Urquinaona fins a la plaça Sant Jaume. Els sindicats denuncien que l'ERO suposa el desmantellament de l'activitat de la multinacional japonesa a Catalunya. La marxa ha estat encapçalada per una gran pancarta amb el lema Nissan ens enganya, 211 famílies al carrer, no a l'ERO. I els manifestants han corejat consignes com ni un pas enrere o aquí no sobra ningú. Escoltem Raül Ocon, delegat de Comissions Obreres a Nissan, i a Joan Carles Yepes, delegat sindical d'UGT a Nissan.
6: Des que va començar el tancament de fàbrica és un desmantellament de Nissan a Catalunya. Que l'àrea tècnica de Zona Franca, encara que ara no sigui un tancament, en 1 o 2 anys acabaran tancant, ho tenim claríssim.
7: No volem parlar de diners, no volem posar preu als caps dels acomiadaments. El que volem és que l'administració apreti a l'empresa, que té un pes social, que no només es té que dedicar a guanyar diners, sinó que també té una responsabilitat social.
3: A la mobilització també s'hi han sumat treballadors afectats per expedients de regulació d'altres empreses, com Serra Soldadura, Quality Expresso i Ego.
0: Anem ara amb les notícies de proximitat. El far de Torredembarra estarà obert al públic durant una 40 de dies aquesta temporada. Les entrades ja s'han posat a la venda.
3: El far d'aquest municipi tarragoní és l'únic de Catalunya inclòs a la ruta europea de fars, des d'on a la Torre Ana Plaza.
8: Aquesta construcció singular la va dissenyar l'arquitecte Josep Llinàs i es va inaugurar l'1 de gener de l'any 2000, coincidint amb el canvi de mil·lenni. El far de Torredembarra és l'últim construït a l'estat espanyol i també el més alt de Catalunya. La seva torre s'eleva 58 metres sobre el nivell del mar. A més, per segon any consecutiu l'han inclòs a la Ruta Cultural Europea de Fars. Les entrades per visitar-lo ja es poden reservar. Jovita Baltasar és la regidora de Turisme de Torredembarra.
9: que aquest any el Far de Torredembarra, doncs, per segon any consecutiu, forma part d'aquesta ruta, i per tant, doncs, això també és important perquè a nivell internacional, doncs, també és important al final.

0: final sí que és una ruta europea, però se'n parla a tothom, i per tant...
1: Les visites al far de Torredembarra es fan en grups de 7 persones i per arribar al mirador s'han de pujar 189 escales. Aquest estiu estarà obert una quarantena de dies. La regidoria de turisme espera que se superin les 20.000 visites acumulades des que va obrir al públic fa 11 anys.
2: I obrim ja el bloc cultural i ho fem, com no podia ser d'una altra manera, parlant de la Patum, que no s'atura.
3: L'himne sonava aquest migdia a l'exterior de l'Ajuntament mentre a dins es lliuraven els títols de patumaires i dels cartells d'aquest any. L'alcalde Ivan Sánchez assegura que la festa tira endavant malgrat l'amenaça de pluja, novament aquest vespre.
4: Bàsicament, és la vostra constància, és la vostra devoció i estima que fan possible la Patum. Per tant, moltíssimes gràcies i moltíssimes felicitats. I res més, descanseu el que pugueu a la tarda, que al vespre hi tornem amb la incertesa de nou de la pluja, però com sempre ens adaptarem i seguirem endavant. Moltíssimes gràcies.
3: Aquest vespre es farà la sortida de la passada de dissabte, que podreu seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més.
2: Canviem de tema, seguim amb cultura, això sí, parlem de música. Era un dels caps de cartell més rotunds de l'edició d'enguany del Primavera Sound i, com no podia ser d'altra manera, no ha decebut. Estem parlant de The Cure.
3: A ritme de Pictures of You, Love Song, de Just Like Heaven o de Lullaby, The Cure ha enamorat el públic del Primavera Sound que ha pogut assistir al retorn de la banda al festival 14 anys després de la seva darrera actuació al Parc del Fòrum. Un altre dels recitals destacats ha sigut el de l'artista nord-americana Addison Rae, que ha desplegat un enèrgic i sensual espectacle davant un públic molt entregat ballant a ritme de hits com Diet Pepsi o Famous Gun. Amarai i Jade són altres noms destacats d'aquest divendres que acollirà durant la franja més nocturna les actuacions de Skrillex, Mohamed Reza i Pink Panthers.
2: Parlem ara de cinema a Roda de Barà al Tarragonès, que inaugura aquest vespre la 18a edició del Festival Internacional de Cinema en Català, el FICAT.
3: A més de les projeccions, fins al proper dissabte s'hi han organitzat activitats com la matinal infantil, el fòrum, cinema i educació o el pitch de projectes en llengua catalana. L'entrada a les projeccions és lliure, excepte la inauguració i la cloenda que requereixen invitació. Des de Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
5: El FICAT viurà avui una de les cites més esperades d'aquesta edició. A les 7 de la tarda tindrà lloc la inauguració oficial del Festival Internacional de Cinema en Català, que servirà també per estrenar la pel·lícula Burundanga, dirigida per José Corbacho. La gala comptarà amb la presència del mateix director, així com de diverses actrius i actors que formen part del repartiment del film. També hi assistirà l'autor de l'obra teatral original, Jordi Galceran, en què es basa aquesta adaptació cinematogràfica. En parlen Toni Pinel i Cris Gambín, codirectors del festival.
6: Us podem confirmar que vindrà José Corbacho, que tindrem per aquí el Francesc Ferrer, que tindrem per aquí la Carol Rovira, que vindrà el David Fernández. I també tindrem el Jordi Galceran.
5: L'estrena de Burundanga donarà el tret de sortida a una programació que durant els pròxims dies convertirà el festival en el punt de trobada del cinema en català. Cal recordar que el FICAT va arrencar ahir amb l'acte de reconeixement a la Filmoteca de Catalunya i la projecció de la Ciutat Cremada d'Antoni Ribas, en una jornada dedicada a posar en valor la memòria i el patrimoni cinematogràfic del país.
2: I seguim al Tarragonès perquè Altafulla celebra avui el Festival de Microteatre El Faustina a diversos espais patrimonials del municipi.
3: Es tracta de la 5a edició i compta amb una programació plena de novetats. Des d'Altafulla Ràdio ens ho explica l'Eduard Virgili.
7: El Faustina es consolida enguany com una de les cites culturals destacades del calendari altafullenc. El certamen omple diferents eres i espais de la vila amb 5 propostes teatrals de petit format i la participació de noms coneguts de l'escena catalana com Mònica Pérez, Fermí Fernández o Jordi Ríos. La directora artística del festival, Mònica Pérez, assegura que l'esdeveniment ha anat guanyant prestigi any rere any, tant entre el públic com entre les companyies participants.
8: En el poble ens pregunten on ho fareu, què fareu, estan com durant tot l'any preguntant-nos i per les peticions que rebem, que cada cop hi ha més peticions de companyies que volen participar, de gent que ens escriu, ens demana que els hi reservem entrades i que cada cop també trobem que hi ha més gent coneguda del panorama professional que volen participar.
7: La jornada també compta amb el Faustineta, dedicat al públic familiar, i el nou vermut emergent, reservat a companyies amateurs. Aquest 2026, a més, es fa un homenatge a la rapsoda Joana Badia. El festival culminarà amb un sopar de germanor, música en directe, màgia i ball a l'aire lliure.
2: Les 2:22, moment de parlar d'esports.
9: Notícies en xarxa. Esports.
2: I comencem parlant de futbol, perquè el Sabadell és a només dos partits d'ascendir a segona divisió.
3: Els vallesans van ser capaços de capgirar l'eliminatòria davant el filial del Real Madrid a la Nova Creu Alta. La crònica del partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
10: Victòria èpica del Centre d'Esports Sabadell davant d'una Nova Creu Alta que va presentar la seva millor entrada des d'aquest aforament, amb gairebé 12.000 persones que van creure ahir en la remuntada des d'un primer moment i que ho van demostrar ja en la prèvia, en la rebuda de l'equip, i durant aquest alè extra havia d'aixecar dos gols en contra l'equip de Ferran Costa i ho va fer prou ràpid a la mitja hora de joc amb dues fuetades consecutives en qüestió d'un minut i mig. Primer un lliure en directe que va materialitzar Joel Priego i després, insisteixo, en qüestió de no arribar un parell de minuts, David Estals va igualar l'eliminatòria amb el 2-0. Aquest marcador portava la sèrie a la pròrroga i si conservava aquest avantatge al Sabadell, no hi havia penals perquè per millor classificació a la Lliga regular passava l'equip de Ferran Costa, però no va caldre perquè al minut 90 de nou Joel Priego va desfermar l'eufòria arlequinada amb el 3-0 definitiu contra el filial del Real Madrid. Ara només falta esperar demà si el rival és el Zamora o qui sembla el Villarreal B, que com el Castilla també porta un 2-0 del partit d'anada.
2: I un parell de categories per sota. Demà diumenge a 6:45 de la tarda, Badalona i Cornellà disputen el partit de tornada de la final catalana per l'ascens a segona federació amb el 4-1 favorable de l'anada pel Cornellà. Baixem encara una categoria més perquè avui es juga l'eliminatòria definitiva entre el Sant Mauro i la Pobla de Benfumet per ascendir precisament a la tercera federació.
3: El primer assalt al partit d'anada es disputarà a l'estadi municipal de Santa Margarida de Montbui aquesta tarda, on els pobletans voldran treure un bon resultat per la tornada. El filial del Nàstic ja sap el qui és guanyar en aquella estadi, però davant té un Sant Mauro que també va agafar la mida a la Pobla en el partit de Lliga. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
11: La Pobla de Mafumet afronta el camí decisiu per l'ascens a tercera federació. Davant, però, tindrà una eliminatòria complicada davant la Unió Deportiva Sant Mauro, que va superar agònicament els penals i amb polèmica inclosa davant el Prat. El filagrana arriba a la cita, també després de superar de forma èpica la Unió Esportiva Rubí, amb pròrroga inclosa i amb una remuntada d'un 0-2 en contra al descans. El primer assalt serà el municipal de Santa Margarida, Montbui, on els pobletans buscaran treure un bon resultat per la tornada. Així valorava el rival, el tècnic de la Pobla de Mafumet, Xavi Vilagut.
12: I per tant bé, crec que requerirà un partit de la nostra millor versió i de ser molt intel·ligents i com deia abans, doncs saber gestionar els diferents moments del partit de la manera que millor ens interessi, no?
11: Una Pobla que a priori parteix com a favorita, però que en els duels directes els dos equips ja saben el que és batre's entre ells. En el partit de Lliga, la Pobla va emportar-se el partit in extremis per 1-2, mentre que el Sant Mauro guanyaria 0-1 a la Pobla. El primer assalt cap a la tercera federació entre el Sant Mauro i la Pobla de Mafumet es jugarà aquest dissabte a les 7 de la tarda.
2: I en tennis, el català Marcel Granollers, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos, s'han proclamat campions del torneig de dobles de Roland Garros per segon any consecutiu.
3: Ho han fet després de superar a la final per 6-4 i 6-2 a la parella formada pel finlandès Carri Eliovara i el britànic Henry Patten.
2: Parlem ara d'handbol, i és que el Barça juga a les 5 de la tarda les semifinals de la Copa del Rei d'handbol contra el Nava.
3: L'equip blaugrana va superar quarts al Valladolid per 38-24 i és el principal favorit per guanyar la 13a Copa del Rei consecutiva.
2: En hoquei patins, a l'hoquei lliga masculina, victòries ahir del Barça i del Calafell a les semifinals del play-off.
3: L'equip blaugrana torna a agafar avantatge davant l'Igualada després de guanyar per 1-2 a les Comes, mentre que els del Penedès van evitar el cau després de superar el Liceo per 4-1.
2: I el partit de tornada per pujar a l'hoquei lliga masculina entre el Vilafranca i el Manlleu, que s'havia de disputar demà, queda suspès.
3: El Tribunal Administratiu de l'Esport ha concedit la mesura cautelar sol·licitada pel club manlleuenc després que guanyessin la Lliga i celebressin l'ascens, però una impugnació de Lloret contra el Mataró va canviar la classificació i va ser l'equip gironí qui va acabar pujant.
2: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Adrià Tella, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El papa Lleó XIV ja és de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns abans de venir a Barcelona.
2: En el seu primer discurs ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: En política, Esquerra Republicana reclama al govern reprendre les negociacions amb els sindicats educatius per resoldre el conflicte dels mestres.
2: Així ho ha manifestat la secretària general del partit, Elisenda Alemany, durant el Consell Nacional que la formació fa a Banyoles.
0: I en successos, un motorista mort aquesta passada matinada després d'una sortida de via a la Ràpita.
2: L'avís de l'accident s'ha rebut poc després d'un quart de tres. Amb aquesta víctima ja són 53 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 22 de les quals motoristes.
0: I en marxa des de les 10 del matí la macroenquesta sobre cost de la vida a 42 municipis de Catalunya.
2: La iniciativa busca conèixer què pensen desenes de milers de catalans sobre la crisi d'habitatge, l'estancament dels salaris o la possibilitat d'una vaga general. Els primers resultats es donaran a conèixer a 6:45 en l'acte final de la jornada que se celebrarà a la plaça Can Fabra de Barcelona.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb un ambient fresc al conjunt de Catalunya i amb uns ruixats que han tingut lloc sobretot a la Costa Daurada. No ens han deixat grans quantitats ni de bon tros, i és que amb prou feines hem arribat als 2 litres a Miami Platja o al litre a la mateixa ciutat de Tarragona. Amb un matí que ha estat el cel variable, sobretot a comarques de Tarragona, Barcelona i també del Pirineu. I a aquestes hores tenim el creixement ja molt més abundant de nuvolades al Pirineu i Prepirineu, que seran les causants de les precipitacions que tindran lloc a les immediates hores. Haurem d'estar pendents a comarques com l'Urgell, el Solsonès, Cerdanya, Berguedà, Ripollès i també el Lluçanès. Seran ruixats aïllats que puntualment inclús ho podran fer-ho amb intensitat. I ja ben entre la tarda, aquests ruixats podrien acabar afectant a punts del Bages, Moianès o també a la zona propera del Montseny. I amb unes temperatures que aquestes hores ja són una miqueta més altes i esperem assolir ja una altra vegada la barrera dels 30 graus. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I en els esports, en futbol, el Sabadell jugarà la final del play-off d'ascens a segona divisió.
2: Els vallesans van ser capaços de capgirar l'eliminatòria davant el filial del Real Madrid a la nova Creu Alta.
0: I en tenis, el català Marcel Granollers ha guanyat per segon any consecutiu el torneig de dobles de Roland Garros fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. El papa Lleó XIV ja es troba de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns, abans de venir cap a Barcelona.
2: En el seu primer discurs ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats. Tota una declaració de sintonia en la seva primera visita com a Sant Pare a l'Estat espanyol. Tota la informació, Norma Lebrero.
4: El seu vol ha arribat a l'aeroport de Barajas, provinent de Roma, 20 minuts abans. L'esperava tot un dispositiu de seguiment que ha retransmès en directe tots els seus moviments. A Madrid hi ha més de 2.200 periodistes d'arreu del món acreditats. Tot just posar un peu a terra, ha tingut una rebuda institucional amb el rei d'Espanya i el president del govern, Pedro Sánchez. D'allà l'han traslladat en cotxe fins al Palau Reial, al centre de la capital, on ha tingut una rebuda exterior amb himne i salves de canons inclosos. Davant de 250 convidats, entre ells el president de la Generalitat, Salvador Illa, picada d'ulleta a Espanya en el seu primer discurs.
5: Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos, a armonizar las demandas de autonomía y de unidad, y a impulsar el proceso de unión europea, no en oposición a otras potencias, sino como un don para toda la familia humana. Que Dios bendiga a España.
4: El rei Felip VI ha agraït la gestió que ha fet dels casos d'abusos sexuals per part de membres de l'Església.
6: No puede haber mayor contraste con todo ello, que el dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial. Vuestra claridad y firmeza, que también quiero reconocer, son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido. Lo son para las víctimas, para los fieles, para la Iglesia y para la sociedad en su conjunto.
4: Tot seguit, el papa s'ha passejat pels carrers de Madrid amb un dels papamòbils que l'acompanyaran aquests dies. A les 6 de la tarda hi ha prevista una visita al projecte social al Centre d'Informació i Acollida i a 9:15 del vespre una pregària amb joves a la plaça Lima de Madrid.
0: Parlem ja de política. Esquerra Republicana reclama al govern reprendre les negociacions amb els sindicats educatius per resoldre el conflicte dels mestres.
2: Ho ha dit la secretària general del partit, Elisenda Alemany, durant el Consell Nacional que la formació fa a Banyoles, al Pla de l'Estany.
7: Demanem al govern de la Generalitat que continuï assegut negociant amb els sindicats per trobar una solució a l'altura del país. Però alhora també diem que aquest conflicte supera mandats, governs i sindicats. Que han passat molts anys sense grans acords nacionals de país respecte a l'escola. Que la nostra escola ha canviat molt els darrers anys. El retrocés de l'ús social del català, la necessitat de recursos, d'atendre les necessitats educatives especials i la diversitat. I necessitem una escola que respongui a la societat que tenim avui.
2: El Consell Nacional té el focus posat en les eleccions municipals del 2027 en el compte enrere dels comicis. Alemanya ha aprofitat per carregar contra Aliança Catalana, Junts i el PSC.
7: Malauradament, els partits d'extrema dreta aprofiten aquest moment identitari en el que vivim per seguir generant frustració

0: i malestar, perquè tenim una extrema dreta que dona la culpa als de baix per no haver de parlar dels de dalt, aquells que no saben on són, com Junts, indesxifrable. No sabem on són ni on van, però també el problema és el projecte polític que representa el Partit Socialista, que diu que pot ser català passant de puntetes pel nostre país, que no cal respectar la llengua, que no cal integrar-te en la comunitat que tens al teu voltant.
1: Alemany insta els candidats a treballar perquè Esquerra es converteixi en la primera força del país en les pròximes municipals.
2: Obrim plana de successos. Un motorista mort aquesta passada matinada en un accident a la Ràpita, a la comarca del Montsià, després d'una sortida de la carretera. L'avís s'ha rebut poc després d'un quart de tres.
1: Arran del sinistre s'han activat dues patrulles dels Mossos d'Esquadra i tres ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima ja són 53 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 22 de les quals motoristes.
2: I d'altra banda, l'incendi a la nau industrial d'Onda a Santa Perpètua de Mogoda del Vallès Occidental continua controlat i els bombers treballen en les últimes hores per rematar el foc.
1: Tres dotacions terrestres es mantenen a la planta de 20.000 metres quadrats del polígon Torre del Rector fent tasques de vigilància per evitar revifades. El cap d'intervenció de l'incendi, Eduard Martínez, explica les darreres actuacions que s'han fet per controlar la columna de fum que s'havia generat.
3: Altra de les preocupacions que teníem era l'afectació de la columna de fum a la població. També hem establert com a objectiu tàctic monitoritzar en tot moment quina era l'evolució d'aquesta columna, quin era el plomall de la columna i quina podia ser l'evolució o l'afectació a la població. I en aquest sentit s'han establert dues mesures: l'evacuació de les indústries més properes a la nau. També hem valorat l'afectació en el medi, és un altre dels objectius tàctics que s'han plantejat. A priori no preveiem afectació en el medi, de tota manera ho estem monitoritzant doncs contínuament.
1: L'incendi es va declarar ahir divendres cap a 3:15, va provocar aquesta gran columna de fum i va obligar a mobilitzar fins a 32 dotacions dels bombers.
2: I tornem ara al Montsià, perquè els Mossos d'Esquadra han desmantellat allà un dels centres logístics més grans de xix a Catalunya després de localitzar 9 tones de droga amagada dins de caixes de ferro en una nau industrial d'Ulldecona.
1: Aquest mètode inèdit d'ocultació tenia la finalitat de dificultar els controls policials. De retruc, l'operatiu ha permès desarticular un grup criminal dedicat al tràfic de xix que operava des de diferents punts del territori català i mantenia connexions actives amb organitzacions criminals d'Andalusia.
2: I es troba en marxa des de les 10 d'aquest matí la macroenquesta sobre el cost de la vida a fins a 42 municipis de Catalunya. La iniciativa busca conèixer què pensen desenes de milers de catalans sobre la crisi de l'habitatge, l'estancament dels salaris o la possibilitat d'una vaga general.
1: Terrassa és un dels municipis on s'està desenvolupant aquesta enquesta. Voluntaris han sortit al carrer per recollir aquestes opinions dels veïns sobre habitatge, salaris i economia domèstica amb l'objectiu de radiografiar l'impacte real de l'augment del cost de la vida. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
4: Diferents voluntaris s'han sumat aquest dissabte a Terrassa a una macroenquesta que pretén analitzar qüestions com l'accés a l'habitatge, els salaris, les despeses bàsiques o les dificultats per arribar a final de mes. Un qüestionari que busca posar dades i xifres a una realitat cada vegada més estesa, l'augment del cost de la vida i la creixent pressió econòmica que pateixen moltes famílies. I després, amb aquesta informació, pretenen prendre mesures. Ens ho explica en Roger, el responsable de la iniciativa a la ciutat.
5: A veure com a la gent li ressona la idea de poder fer mobilitzacions, de caminar cap a una vaga general, que és l'objectiu doncs, de la campanya Viure ens costa la vida i de la plataforma per una feina i una casa dignes, que és començar a caminar això cap a una vaga general pròxima, també una mica referenciant-nos amb les diferents mobilitzacions que ja està havent ja ara mateix al país amb altres sectors, com el sector dels docents i companyia.
4: Una fotografia social que els promotors de la campanya consideren imprescindible per impulsar noves demandes i reivindicacions en defensa dels drets socials.
1: L'enquesta s'està duent a terme a punts repartits per tot el territori, com l'Hospitalet de Llobregat, Granollers, Sabadell, Tarragona, Reus, Lleida o Olot, entre altres. Les respostes a l'enquesta seran informatitzades i els primers resultats es donaran a conèixer a 6:45 en l'acte final de la jornada, que se celebrarà a la plaça Can Fabra de Barcelona.
2: I avui hem de parlar també d'un parell de manifestacions. La primera, una protesta per reobrir Collserola, que ha desafiat aquest matí el tancament del Parc Natural.
1: Recordem que la zona verda està afectada per les restriccions per la pesta porcina africana des de fa ja 6 mesos. Des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
6: Unes 200 persones han protagonitzat aquest dissabte una marxa per Collserola per reclamar la reobertura del parc natural afectat des de fa més de mig any per les restriccions per la pesta porcina africana. Mobilitzats per la campanya Reobrim Collserola, s'han trobat al parc de la Riera de Cerdanyola, des d'on s'han saltat el precinte i han caminat fins a Can Coll. Cristina Alier és una de les impulsores de la iniciativa.
7: Reivindiquem que ens reobrin Collserola, perquè fa més de 6 mesos ja que estem tancats a fora d'un lloc natural, d'un lloc lliure. Reivindiquem també que les coses potser se podien haver fet millor, com per exemple perimetre les granges i no tant la muntanya. Per exemple, el camí que nosaltres volem fer no hi ha ninguna granja.
6: Els Mossos d'Esquadra han intentat frenar la marxa, tot advertint que podria comportar sancions, i també han intentat identificar els impulsors, però finalment els manifestants han proseguit el seu pas sense incidents.
2: I una altra reivindicació, en aquest cas la de centenars de treballadors de Nissan, que s'han manifestat aquest matí a Barcelona en contra de l'expedient de regulació d'ocupació que podria deixar 211 persones sense feina.
1: La protesta ha recorregut la Via Laietana des d'Urquinaona fins a la plaça Sant Jaume. Els sindicats denuncien que l'ERO suposa el desmantellament de l'activitat de la multinacional japonesa a Catalunya. La marxa ha estat encapçalada per una gran pancarta amb el lema Nissan ens enganya, 211 famílies al carrer, no a l'ERO. I els manifestants han corejat consignes com ni un pas enrere o aquí no sobra ningú. Escoltem Raül Ocon, delegat de Comissions Obreres a Nissan, i Joan Carles Yepes, delegat sindical d'UGT a Nissan.
8: Des que va començar el tancament de fàbrica és un desmantellament de Nissan a Catalunya, que l'àrea tècnica de Zona Franca, encara que ara no sigui un tancament, en 1 o 2 anys acabaran tancant, ho tenim claríssim.
9: No volem parlar de diners, no volem posar preu als caps dels acomiadaments. El que volem és que l'administració apreti l'empresa, que té un pes social, que no només es té que dedicar a guanyar diners, sinó que també té una responsabilitat social.
1: A la mobilització també s'hi han sumat treballadors afectats per expedients de regulació d'altres empreses, com Serra Soldadura, Quality Expresso i Ego.
2: Parlem ara de videojocs. Què tenen en comú els Dragon Gamings, els TLS, els Família Yogurt o els Dementals? Doncs efectivament, un videojoc, parlem del League of Legends amb seguidors arreu del món.
1: Ells, però, són els 4 millors equips catalans i avui es disputen la corona de campió al Tecnocampus de Mataró. Ho ha seguit des de Mataró Ràdio el Josep Maria Espà.
10: Els 4 millors equips catalans del League of Legends, el videojoc que mou milions de persones arreu del món, s'estan enfrontant aquest dissabte per decidir qui és el millor de Catalunya. Entre ells, un representant de Barcelona, un de Tarragona i 2 de Girona. Víctor Trebejo, de l'equip gironí dels Dementhal, ens explica què suposa per ell participar d'aquesta jornada que segueixen milers de persones online.
11: Segueixo aquesta lliga ja des de fa un parell d'anys i sempre m'ha impressionat tota la feina que hi ha al darrere, tot el que fan per al català, per al League of Legends, i al final doncs, classificar-me per primer cop al presencial ha sigut com un somni fet realitat.
10: De Mentals, la sorpresa del campionat, no ha pogut superar l'equip tarragoní del TLS en la primera de les semifinals del dia, d'una competició on el català és el gran protagonista. Escoltem en Josep, un dels CEOs de l'equip tarragoní.
12: Està molt bé, perquè bàsicament li donen reconeixement a la llengua i és molt, com dir-ho, sempre en el castellà, però que aposti el català per això, bàsicament, per a mi està molt bé. Ja que som de Catalunya, és una competició catalana, està molt bé que estigui el català per al mig.
10: La gran final està prevista per les 5 de la tarda. Durant el dia, el públic assistent també s'ha pogut divertir i mostrar les seves habilitats a la zona eGames, un espai d'accés lliure on s'estan celebrant tornejos express d'altres videojocs com Just Dance, Mario Kart, un simulador de Fórmula 1 o el FIFA de futbol.
2: Obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant d'una Patum que no s'atura.
1: L'himne sonava aquest migdia a l'exterior de l'Ajuntament mentre a dins es lliuraven els títols de Patum Aires i els cartells d'aquest any. L'alcalde Ivan Sánchez assegura que la festa tira endavant malgrat l'amenaça de pluja novament aquest vespre.
13: Bàsicament, és la vostra constància, és la vostra devoció i estima que fan possible la Patum. Per tant, moltíssimes gràcies i moltíssimes felicitats. I res més, descanseu el que pugueu a la tarda, que al vespre hi tornem amb la incertesa de nou de la pluja, però com sempre ens adaptarem i seguirem endavant. Moltíssimes gràcies.
1: Aquest vespre es farà la sortida de la passada de dissabte, que podreu seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més.
2: Marxem ara fins al Tarragonès, concretament a Roda de Barà, que inaugura aquest vespre la 18a edició del Festival Internacional de Cinema en Català, el FICAT.
1: A més de les projeccions, fins al proper dissabte s'hi han organitzat activitats com la matinal infantil, el Fòrum Cinema i Educació o el pitch de projectes en llengua catalana. L'entrada a les projeccions és lliure, excepte la inauguració i la cloenda, que requereixen invitació. Des de Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
14: El FICAT viurà avui una de les cites més esperades d'aquesta edició. A les 7 de la tarda tindrà lloc la inauguració oficial del Festival Internacional de Cinema en Català, que servirà també per estrenar la pel·lícula Burundanga, dirigida per José Corbacho. La gala comptarà amb la presència del mateix director, així com de diverses actrius i actors que formen part del repartiment del film. També hi assistirà l'autor de l'obra teatral original, Jordi Galceran, en què es basa aquesta adaptació cinematogràfica. En parlen Toni Pinel i Cris Gambín, codirectors del festival.
15: Us podem confirmar que vindrà José Corbacho, que tindrem per aquí el Francesc Ferrer, que tindrem per aquí la Carol Rovira, que vindrà el David Fernández. I també tindrem el Jordi Galceran.
14: L'estrena de Burundanga donarà el tret de sortida a una programació que durant els pròxims dies convertirà el festival en el punt de trobada del cinema en català. Cal recordar que el FICAT va arrencar ahir amb l'acte de reconeixement a la Filmoteca de Catalunya i la projecció de La ciutat cremada d'Antoni Ribas, en una jornada dedicada a posar en valor la memòria i el patrimoni cinematogràfic del país.
2: I no ens movem del Tarragonès perquè Altafulla celebra també avui el Festival de Microteatre El Faustina a diversos espais patrimonials del municipi.
1: Es tracta de la 5a edició i compta amb una programació plena de novetats. Des d'Altafulla Ràdio ens ho explica l'Eduard Virgili.
16: El Faustina es consolida enguany com una de les cites culturals destacades del calendari altafullenc. El certamen omple diferents eres i espais de la vila amb 5 propostes teatrals de petit format i la participació de noms coneguts de l'escena catalana com Mònica Pérez, Fermí Fernández o Jordi Ríos. La directora artística del festival, Mònica Pérez, assegura que l'esdeveniment ha anat guanyant prestigi any rere any, tant entre el públic com entre les companyies participants.
17: En el poble ens pregunten on ho fareu, què fareu, estan com durant tot l'any preguntant-nos i per les peticions que rebem, que cada cop hi ha més peticions de companyies que volen participar, de gent que ens escriu, ens demana que els hi reservem entrades i que cada cop també trobem que hi ha més gent coneguda del panorama professional que volen participar.
16: La jornada també compta amb el Faustineta, dedicat al públic familiar, i el nou vermut emergent, reservat a companyies amateurs. Aquest 2026, a més, es fa un homenatge a la rapsoda Joana Badia. El festival culminarà amb un sopar de germanor, música en directe, màgia i ball a l'aire lliure.
2: Són les 2:50, moment de parlar d'esports.
18: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem parlant de futbol perquè el Sabadell disputarà la final del play-off d'ascens a segona divisió.
1: Els vallesans van ser capaços de capgirar l'eliminatòria davant el filial del Real Madrid a la Nova Creu Alta. La crònica del partit des de Ràdio Sabadell, Adri Arroyo.
19: Victòria èpica del Centre d'Esports Sabadell davant d'una Nova Creu Alta que va presentar la seva millor entrada des d'aquest aforament amb gairebé 12.000 persones que van creure ahir en la remuntada des d'un primer moment i que ho van demostrar ja en la prèvia, en la rebuda de l'equip, i durant aquest alè extra havia d'aixecar 2 gols en contra l'equip de Ferran Costa i ho va fer prou ràpid a la mitja hora de joc amb 2 fuetades consecutives en qüestió d'un minut i mig. Primer un lliure en directe que va materialitzar Joel Priego i després, insisteixo, en qüestió de no arribar un parell de minuts, David Estals va igualar l'eliminatòria amb el 2-0. Aquest marcador portava la sèrie a la pròrroga i si conservava aquest avantatge al Sabadell, no hi havia penals perquè per millor classificació a la Lliga regular passava l'equip de Ferran Costa, però no va caldre perquè al minut 90 de nou Joel Priego va desfermar l'eufòria arlequinada amb el 3-0 definitiu contra el filial del Real Madrid. Ara només falta esperar demà si el rival és el Zamora o qui sembla el Villarreal B, que com el Castilla també porta un 2-0 del partit d'anada.
2: També en futbol, demà diumenge a partir d'un quart de set de la tarda, Badalona i Cornellà disputen el partit de tornada de la final catalana per l'ascens a segona federació amb el resultat de 4-1 favorable pel Cornellà al partit d'anada. Seguim encara amb més futbol, una categoria per sota. Avui arranca l'eliminatòria definitiva entre el Sant Mauro i la Pobla de Mafumet per ascendir a tercera federació.
1: El primer assalt, el partit d'anada, es disputarà a l'estadi municipal de Santa Margarida de Montbui aquesta tarda, on els pobletans voldran treure un bon resultat per la tornada. El filial del Nàstic ja sap el que és guanyar en aquell estadi, però davant tindrà un Sant Mauro que també va agafar la mida a la Pobla en el partit de Lliga. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
20: La Pobla de Mafumet afronta el camí decisiu per l'ascens a tercera federació. Davant, però, tindrà una eliminatòria complicada davant la Unió Deportiva Sant Mauro, que va superar agònicament els penals i amb polèmica inclosa davant el Prat. El filagrana arriba a la cita, també després de superar de forma èpica la Unió Esportiva Rubí, amb pròrroga inclosa i amb una remuntada d'un 0-2 en contra al descans. El primer assalt serà el municipal de Santa Margarida de Montbui, on els pobletans buscaran treure un bon resultat per la tornada. Així valorava el rival, el tècnic de la Pobla de Mafumet, Xavi Vilagut.
21: I per tant bé, crec que requerirà un partit de la nostra millor versió i de ser molt intel·ligents i com deia abans, doncs, sàpiguer gestionar els diferents moments del partit de la manera que millor ens interessi, no?
20: Una Pobla que a priori parteix com a favorita, però que en els duels directes els dos equips ja saben el que és batre's entre ells. En el partit de Lliga, la Pobla va emportar-se el partit in extremis per 1-2, mentre que el Sant Mauro guanyaria 0-1 a la Pobla. El primer assalt cap a la tercera federació entre el Sant Mauro i la Pobla de Mafumet es jugarà aquest dissabte a les 7 de la tarda.
2: Passem ara al tennis, perquè el català Marcel Granollers, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos, s'han proclamat campions del torneig de dobles de Roland Garros per segon any consecutiu.
1: Ho han fet després de superar a la final per 6-4 i 6-2 a la parella formada pel finlandès Harri Eliovaara i el britànic Henry Patten.
2: Parlem ara de bàsquet. Victòria de la Penya, el segon partit de la sèrie de quarts de final del play-off de la Lliga CB.
1: Els badalonins es van imposar al Baskonia per 82-63 i demà es jugaran el pas a les semifinals al tercer i definitiu partit a Vitòria. La crònica des de Ràdio Ciutat de Badalona, Albert Guerra.
22: L'Olímpic empenya el Joventut cap al tercer partit contra el Baskonia. 82-63 va ser el marcador a l'Olímpic en un partidàs dels de Dani Miret. Va ser amb un recital del tirador nord-americà Cameron Hunt. Va acabar amb 6 triples i 27 punts per liderar la penya a forçar el desempat. També va ser una gran defensa del conjunt de Dani Miret i un Ricky Rubio extramotivat amb 10 punts va col·laborar. 25-14 al primer quart, un marcador que ja va ser pràcticament definitiu i que va encarrilar el partit contra un Baskonia que es va quedar sense cap tipus de resposta. El desempat serà demà, diumenge, a la pista basconista al West Arena a les 7 de la tarda. Qui guanyi tindrà un passi cap a semifinals.
2: Demà, com diem, és el torn, serà el torn del Joventut i avui, però, serà el torn del Barça, que es juga a les 9 de la nit, ser precisament també a les semifinals del play-off. En el seu cas, juga a la pista de l'UCAM Múrcia.
1: L'equip blaugrana va guanyar el primer partit amb una exhibició a Múrcia, però dijous va perdre el Palau per 3 punts en una final amb polèmica arbitral.
2: I encara un altre apunt de bàsquet, perquè Guillem Ferrando no continuarà a Fontajau.
1: El Bàsquet Girona ho ha anunciat en un comunicat en què agraeix el treball del base valencià que ha jugat al club gironí durant dues temporades.
2: En handbol, el Barça juga a les 5 de la tarda les semifinals de la Copa del Rei contra el Nava.
1: L'equip blaugrana va superar quarts al Valladolid per 38-24 i és el principal favorit per guanyar la 13a Copa del Rei consecutiva.
2: Canviem d'esport en hoquei patins. A l'hoquei lliga masculina, victòria del Barça i també del Calafell a les semifinals del play-off.
1: L'equip blaugrana torna a agafar avantatge davant l'Igualada després de guanyar per 1-2 a les Comes, mentre que els del Penedès van evitar el cau després de superar el Liceo per 4-1.
2: I més hoquei, el partit de tornada per pujar a l'hoquei lliga masculina, precisament entre el Vilafranca i el Manlleu, que s'havia de disputar demà, queda suspès.
1: El Tribunal Administratiu de l'Esport ha concedit la mesura cautelar sol·licitada pel club manlleuenc després que guanyessin la Lliga i celebressin l'ascens, però una impugnació del Lloret contra el Mataró va canviar la classificació i va ser l'equip gironí qui va acabar pujant.
2: També tenim waterpolo. Avui es decideix l'equip que puja a la divisió d'honor femenina.
1: A 1:15, el Club Natació Rubí rep el Club Natació Barcelona en un partit que veurem a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. Les rubinenques tenen 3 gols d'avantatge del partit d'anada.
2: I acabem amb futbol sala. El Barça comença aquesta nit a partir de les 9 la semifinal del play-off pel títol contra l'Inter Movistar al Palau Blaugrana.
1: La sèrie es juga al millor de 3 partits, mentre que l'altra semifinal la disputen al Pozo de Múrcia i al Palma Futsal.
2: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció informació al servei d'informatius de la xarxa i als micròfons que us ha parlat Adrià Tella i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Cardedeu. Són les 3. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Tella. El Papa Lleó XIV ja és de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns abans de venir a Barcelona. En el seu primer discurs ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats, tota una declaració de sintonia a la seva primera visita com a Sant Pare a l'Estat espanyol. El pontífex ha protagonitzat una recepció al Palau Reial i visitarà un centre d'acollida de Càritas per persones sense llar. A més, el Papa ha assegurat que farà servir la llengua catalana en algun moment de la seva visita a Catalunya, que arrencarà dimarts. Així ho ha explicat el pontífex a diverses preguntes de periodistes amb qui ha coincidit i compartit el viatge en avió. Lleó no ha especificat quan ni on ho farà, però ha deixat clar que serà en alguna de les intervencions públiques. Esquerra Republicana de Catalunya reclama al govern reprendre les negociacions amb els sindicats educatius per resoldre el conflicte dels mestres. Ho ha dit la secretària general del partit, Elisenda Alemany, durant el Consell Nacional que la formació està donant a terme a Banyoles, al Pla de l'Estany. El Consell té el focus posat en les eleccions municipals del 2027, en el compte enrere pels comicis. De fet, Alemany ha aprofitat per carregar durament contra Aliança Catalana, contra Junts i també contra el Partit Socialista, a la vegada que ha instat els candidats d'Esquerra a treballar perquè el partit es converteixi en la primera força del país en les pròximes municipals. D'altra banda, en marxa des de les 10 del matí la macroenquesta sobre el cost de la vida a 42 municipis de Catalunya. La iniciativa busca conèixer què pensen desenes de milers de catalans sobre la crisi d'habitatge, l'estancament dels salaris o la possibilitat d'una vaga general. L'enquesta s'està donant a terme a punts repartits per tot el territori, com l'Hospitalet de Llobregat, Granollers, Sabadell, Tarragona, Reus, Lleida o Olot, entre molts altres. En plana cultural, la Patum no s'atura. L'himne sonava aquest migdia a l'exterior de l'Ajuntament, mentre a dins es lliuraven els títols de patumaires i dels cartells. D'aquest any, l'alcalde Ivan Sánchez ha assegurat que la festa tira endavant malgrat l'amenaça de pluja, novament de cara a aquest vespre. De fet, aquest mateix vespre es farà la sortida de la passada de dissabte, que podreu seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més. D'altra banda, Roda de Barà, el tarragonès inaugura aquest vespre la 18a edició del Festival Internacional del Cinema en Català, el FICCAT. A més de les projeccions, fins al proper dissabte s'hi han organitzat activitats com la matinal infantil, el Fòrum Cinema i Educació o el pitch de projectes en llengua catalana. En plana esportiva, el Sabadell jugarà la final del play-off d'ascens a segona divisió. Els vallesans van ser capaços de capgirar ahir al vespre l'eliminatòria davant el filial del Madrid a la Nova Creu Alta, mentre que aquesta tarda hi ha en directe per La Xarxa Més arrenca l'eliminatòria definitiva entre el Sant Maura i la Pobla de Mafumet per ascendir a tercera federació. El partit, a partir de les 7 de la tarda, es podrà seguir en directe també a la plataforma La Xarxa Més. És tot, fins aquí, les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
1: What?

0: de 10. Són les 4. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Tella. El Papa Lleó XIV ja és de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns abans de venir a Barcelona. En el seu primer discurs ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats. Tota una declaració de sintonia a la seva primera visita com a Sant Pare a l'estat espanyol i davant de 250 convidats, entre ells el president de la Generalitat, Salvador Illa. Escoltem el Papa.
2: Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos, a armonizar las demandas de autonomía y de unidad, y a impulsar el proceso de unión europea, no en oposición a otras potencias, sino como un don para toda la familia humana. Que Dios bendiga a España.
1: El Papa ha estat rebut al Palau Reial amb himne i salves de cànons inclosos. Després dels discurs, ha passejat pels carrers de Madrid amb un dels papamòbils que l'acompanyaran aquests dies. A les 6 de la tarda hi ha prevista una visita al projecte social al Centre d'Informació i Acollida i a 8:45 del vespre una pregària amb joves a la plaça Lima de Madrid. Dissabte de mobilitzacions també a Catalunya. Centenars de treballadors de Nissan s'han manifestat a Barcelona en contra de l'expedient de regulació d'ocupació que podria deixar 211 persones sense feina. La protesta ha recorregut la Via Laietana des d'Urquinaona fins a la plaça Sant Jaume. Els sindicats denuncien que l'ERO suposa el desmantellament de l'activitat de la multinacional japonesa a Catalunya. D'altra banda, els bombers han donat per extingir l'incendi a la nau industrial d'Onda Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental. Tres dotacions dels bombers han treballat en les últimes hores per acabar de remullar la planta de 20.000 metres quadrats, evitar revifalles i rematar el foc. Protecció Civil ja ha tancat la prealerta del pla Procicat. I també en successos, la Policia Nacional ha detingut dos homes a Barcelona com a presumptes autors d'un robatori amb violència per sostreure un rellotge d'alta gamma valorat en 50.000 euros a un turista a Palma. Els fets van passar al voltant de les 3 del migdia de diumenge de la setmana passada al barri Esmolinar. La investigació continua oberta i la policia no descarta més detencions. D'altra banda, està en marxa des de les 10 del matí la macroenquesta sobre el cost de la vida a 42 municipis de Catalunya. La iniciativa busca conèixer què pensen desenes de milers de catalans sobre la crisi de l'habitatge, l'estancament dels salaris o la possibilitat d'una vaga general. L'enquesta s'està donant a terme a punts repartits per tot el territori. I en plana cultural, la Batum no s'atura. L'himne sonava aquest migdia a l'exterior de l'Ajuntament mentre a dins es lliuraven els títols de batumaires. Tot apunta que la possible pluja no aturarà la festa d'aquesta nit. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Sim. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Tellà. El Papalleó 14 ja és de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns abans de venir a Barcelona. En el seu primer discurs ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats. Tota una declaració de sintonia en la seva primera visita com a Sant Pare a l'estat espanyol.
2: Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos, a armonizar las demandas de autonomía y de unidad, y a impulsar el proceso de unión europea, no en oposición a otras potencias, sino como un don para toda la familia humana. Que Dios bendiga a España.
1: Després del discurs, el papa s'ha passejat pels carrers de Madrid amb un dels papamòbils que l'acompanyaran aquests dies. D'aquí una hora, a les 6, hi ha prevista una visita al projecte social al Centre d'Informació i Acollida i a 8:45 del vespre una pregària amb joves a la plaça Lima de Madrid. D'altra banda, un home de 53 anys ha mort aquest matí en una empresa de roquetes al Baix Ebre després de quedar atrapat sota una gran estructura metàl·lica. Per causes que s'investiguen, l'operari ha quedat atrapat mentre uns treballadors reparaven un elevador mecànic hidràulic. L'home ha patit ferides greus i, tot i que ha estat traslladat d'urgència a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, els serveis mèdics no han pogut fer res per salvar-li la vida. També, darreres hores negres a les carreteres catalanes han malaurat protagonisme pels motoristes. Una mort aquesta matinada en un accident a la Ràpita, al Montsià, sortint de la carretera, i aquest migdia un altre resultat ferit de gravetat després d'accidentar-se a l'N260 al port del Cantó. Ha estat evacuat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. En paral·lel, la sortida de via d'un cotxe a la BV-3008 a Fonollosa, al Bages, va deixar ahir divendres un balanç de 4 ferits, un dels quals greu. D'altra banda, el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha promès que el govern estarà al costat de l'empresa Montesa Onda, que ha patit les darreres hores un incendi que ha afectat la seva nau de logística. El president de la companyia, Xavier Rafecas, ha explicat que dins de la desgràcia estan contents que no hi hagi hagut danys personals i ha remarcat que ara valoraran tots els danys materials amb la intenció de tirar endavant. Canviem de nou d'assumpte. El sindicat Jupol, majoritari a la Policia Nacional, ha exigit aquest dissabte la dimissió immediata del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i del director general de la policia, Francisco Pardo Piqueras, després de les informacions publicades sobre el cas Leire. Finalment, en plana cultural, la Patum no s'atura. L'himne sonava aquest migdia a l'exterior de l'Ajuntament, mentre dins es lliuraven els títols de Patumaires, i s'espera que aquest vespre es faci la sortida de la passada de dissabte, que es podrà seguir en directe a través de la xarxa Més, això sí, pendents de la pluja. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Hola, molt bona tarda i benvinguts a Sonic Reducer, el millor programa de rock and roll de Ràdio Cardedeu, que aproximadament cada dues setmanes us presenten els impresentables David Sonic i Rafa Reducer, els dos superdos disposats a passar una hora i mitja amb vosaltres, escoltant el millor rock and roll de la graella radiofònica. Avui, acompanyats d'Arita i de Loren. Falta el Jordi per compromisos familiars. Jordi Storm, des d'aquí una forta abraçada a ell, a Xavi i a la Tamara, clar que sí. Us trobem a faltar, Jordi. Doncs bé, dit això, comencem.
1: Ja t'ha dit.
2: Ah, m'he presentat.
0: Loren, te l'he presentat, oia.
2: Perdó.
0: És que com...
3: Vale.
0: Doncs bé, sense més dilació, comencem amb The Hornets, banda italiana de garatge i rock and roll fundada el setembre de 2016 a la localitat de Capri, a Mòdena. La banda està liderada pels germans Steve i Medusa. Va néixer originalment de la passió comuna de tres joves veïns per les motocicletes i els cotxes antics. Combina l'energia crua de l'underground, melodies d'estil glam rock i l'autenticitat del garatge rock de la vella escola. Anem amb un single molt resultón que van treure l'agost de 2024 i que porta el títol de Gimme Gimme Rock Away. Bona tarda i benvinguts a Sonic Reducer.
4: Bona tarda!

Continuem aquí al Sonic Reducers de Ràdio Cardedeu amb els Fruit Tones, que són un trio de Manchester totalment indefinible, però que aposta per combinar diferents sons retro que es poden definir com a simple i planament rock and roll, en el seu sentit més ampli. No és difícil, per tant, veure associat el seu nom al de bandes tan dispars com New York Dolls, Rolling Stones, Buddy Holly, Black Lips o Southern Culture on the Skids. I el seu disc Easy Pillars demostra el perquè d'aquestes referències. Anem a sentir d'aquest disc el tema titular Ride the Fire, Fruit Tones. Vinga.

0: Molt bé, seguim amb Askvader, és una paraula sueca que es tradueix com a tormenta elèctrica, un nom que ja és tota una carta de presentació per a aquest quartet suec de Göteborg format el 2018. Es defineixen de la següent manera. Askvader fa trons i llampecs a través de la música. Combinen equilibradament el so de l'escena rock escandinava dels 90 barrejat amb riffs fumejants xupats amb licks de blues i tornades enganxoses, juntament amb un ritme de baix i bateria de martell i unes elaborades harmonies vocals. Toma allà. Van debutar el 2018 amb l'EP Quick Fixes, el que va seguir el 2020 el seu primer llarga durada, homònim. El 2022 publiquen el seu segon LP, Phoenix. L'LP Electric Tide de 2023 completa la seva discografia. Doncs bé, del seu LP últim escoltarem el tema Old Friend, Askvader.
1: Oh, fire!

0: ¡No me jodas! ¿Pero qué porquería has hecho con su toalla, hombre?
1: ¿Me he secado las manos?
0: ¿Te viste lavártelas primero?
1: ¡No me has visto lavármelas!
0: ¡Te he visto mojártelas!
1: No, lavármelas, pero esta mierda no sale. Con otro jabón tal vez hubiese ido mejor.
0: He utilizado el mismo jabón que tú, he terminado y mi toalla no parece una puta compresa.
2: Nico Bones, amb motiu de la publicació de l'LP Sweet Heartbreak del 2025, que va generar molt bones sensacions, sobretot corroborades amb la, pel que sembla, excel·lent gira que es va marcar pel nostre país. En aquesta ocasió, l'energia i les vibres sòniques venen a través del rock and roll gypsy i el vintage rock. És tangible i palpable des del primer segon que aquests angelins han virat el timó clarament cap al rock and roll clàssic, deixant la brutícia del Sunset Strip de les seves dues anteriors obres. Anem a sentir d'aquest últim àlbum el tema titulat Judy, Nico Bones.

Molt bé, doncs jo quasi per casualitat empalmaré tres bandes australianes. Començo amb The Strip, que és una banda d'action rock i punk rock originària de l'escena underground de Melbourne. El quartet destaca pel seu estil cru, directe i del voltatge, liderat per la carismàtica guitarrista i vocalista Beck Taylor. The Strip van debutar el 2022 amb Ain't No Crime to Rock and Roll i consoliden la seva proposta el 2026 amb el seu segon treball, Life Imitates Art, amb un so cru i intens que fusiona el garatge rock, punk i el clàssic high energy rock and roll australià. No us perdeu la portada del disc, que és una recreació redneck punk del naixement de Venus de Botticelli. Anem a escoltar un dels temes d'aquest nou àlbum. Això es diu So Long, The Strip.

Anem amb The Velveters, que és una banda de rock nord-americana procedent de Boulder, Colorado. Han estat teloners de Guns N' Roses, Smashing Pumpkins, Greta Van Fleet, i han realitzat gires amb The Black Keys. La banda destaca per la seva configuració poc convencional, amb dos bateries que toquen simultàniament, així com per la seva associació amb el productor Dan Auerbach de Los Black Keys. L'Ocel és un rock moderniqui, que dirien ara, que no està gens malament, això va a gustos, i no sé, han sortit ara fa poc. Anem a sentir del seu A Million Knife de l'any passat, el tema titulat See Your Face, The Velveteers.

The Hawkins és una banda sueca de rock and roll originària d'Arboga. Destaquen pel seu so enèrgic que barreja rock, punk i melodies contagioses amb un toc irònic. L'agrupació ha captat l'atenció de la crítica musical i compta amb diverses gires internacionals. L'LP conceptual Aftermath del 2021 explora les 5 etapes del duel després d'una ruptura. Diverses publicacions musicals han elogiat el seu so, influenciats per bandes com Queen o The Darkness. Anem a sentir aquest disc, el tema titulat Third Court Killer, de Hawkins.

Molt bé, jo tanco la meva trilogia Ozzy, australiana, amb Amel and the Sniffers, popular banda australiana de pop rock amb seu a Melbourne, liderada per la incansable vocalista Amy Taylor, tot un animal escènic, i amb els seus companys amb pinta de rednecks australians. Comfort to Me va ser el seu segon àlbum d'estudi, llançat oficialment el 10 de setembre de 2021 a través del segell discogràfic Rose Train Records, amb el seu caràcter punk desenfadat i rabiós. Anem a escoltar un dels temes que el conformen, que mira, li volia dedicar a Narita. Això es diu Choices, Amel and the Sniffers.

Anem ara amb una altra banda de Melbourne, ara amb els Cosmic Psychos, que han configurat un àlbum conceptual de 12 de, el dotzer de la seva carrera al voltant de la cervesa. Més xulos que un buit. Punt rock noise, espès, aturat, fregant el stoner en molts moments, alcoholitzat, fins a dir prou, i molts atributs cafres són els que se m'acudeixen per definir temes tan catxondos, al mateix temps que hostils en la seva execució, com aquest Grunge DF, que és el tema que sentirem ara mateix. Cosmic Psychos. Uuuh!

Molt bé, seguim. A l'octubre de 2025, després de 6 anys de trajectòria, Againsters anunciava la seva separació. Es tracta d'una banda de punk rock catalana amb membres veterans de l'escena local que han passat per bandes com Monstros, Subterranean Kids, E150 o Budellam. Els seus quatre membres eren la vocalista Maki, Pitch a la bateria, el doctor Tonyina a la guitarra i el gran Onclo Garrot al baix. Es van presentar el 2020 amb l'EP de Breakfast, el que va seguir a llarga durada Swiss with Weekends a final de 2021, i el desembre de 2024 el seu EP pòstum Toys. Avui els recordarem amb un tema del seu disc Swiss with Weekend, aquest Super Sticky Boy, Againsters.

Molt bé, inaugurem el moment cover amb una versió que la banda estanuïdenca Wenches va incloure al seu àlbum Effin' Gnarly, publicat el 2021. Es tracta d'una cover de la cançó What's Next to the Moon, inclòs originalment a un dels àlbums més reivindicables dels AC/DC, el Power Age, publicat el 1978 en la gloriosa època de Bon Scott. Anem a escoltar-lo. What's Next to the Moon, Wenches.

We Will Fall és un disc d'artistes molt reconeguts on fan un homenatge a la iguana, a Iggy Pop, l'home que a finals dels anys 60 li va donar el puntapeu inicial al que més endavant es transformaria en el punk rock. En aquest tribut destaca la participació d'il·lustres músics com John Jett, Misfits, Joe Ramone o Red Hot Chili Peppers. En total són 20 artistes que van voler fer-se presents per interpretar alguns dels temes que els van inspirar en els seus començaments. Anem a gaudir amb la que fan dels Hollywood d'aquest TBI. Hollywood! Uuuh!

Molt bé, finiquitat el moment cover. Seguim amb una mica de rock and roll, bailongo i contagiós gràcies a The Boogeyman Incorporation, una banda procedent de Noruega que porta en actiu des de 1991. Des de llavors han estat fent discos i tocant arreu del seu país. Van començar com una banda de blues i rhythm and blues purista, però amb els anys han evolucionat per a convertir-se en una banda de rock and roll de perfil més dur, com tipus Stone Faces, Free o Black Crowes. Entre les seves influències també trobem el rockabilly i el country, resultant, doncs, una banda de lo més eclèctica, tot i que la seva base sempre ha sigut el blues. El juliol de 2012 van publicar el disc Rocket Surgery, el seu 8è disc. Ignoro si continuen en actiu. Anem a escoltar un tema irresistible, com deia al principi, dels Boogeyman Incorporated, que... que diu aquí, ballen una mica d'allà on escolten la Sony Reducera. Això es diu com el disc que dona títol Rocket Surgery de Boogeyman Incorporated. Ué!

Sin for Sin es un jove quartet de Baltimore que intenta recuperar la gloriosa època de les Lacey amb grans composicions i melodies enganxoses. Aquesta banda ha estat tolonera d'Elia Guns, Faster Music, de Las Vegas, Crank County, Daredevils, Bantango, Lecha i Borden, entre d'altres, fent servir l'experiència que tenen per assegurar-se que aquest LP sigui de gran qualitat. I sembla ser que encara estan en actiu. Del seu primer i últim disc, Seven Deadly, sentirem el tema titulat Fat, Hot, Slazy, Sin for Sin.

Ha arribat l'hora de gaudir amb el debut en llarga durada dels meus adorats Death Devils. Els valencians han compartit escenari amb moltes estrelles, de Nomas, Nashville Pussy, Turbo Negro, GBH o Dictators, entre moltes bandes més. I també van obrir la gira per Espanya per als suecs de Baboon Show per segona vegada, i ara treuen un disc empoderat i incendiari amb una col·lecció de cançons molt potent, així que anem a sentir d'aquest nou treball el tema titulat Getaway, Death Devils. Ué!

Wow, otra lliga buena. Continuem amb The Compulsions, que és una banda de Nova York fundada per Rob Carlyle, que ha comptat amb la seva formació amb grans músics que li han donat gran prestigi crític a la banda. Parlem de gent com Sammy Jaffa, ex Hanoi Rocks, New York Dolls, el guitarrista Richard Fortus, el bateria Frank Ferrer, que el seu dia va militar a Guns N' Roses, entre d'altres. El seu estil és un rock and roll clàssic amb tot tipus d'influències, de les que podrien destacar Rolling Stones, Aerosmith, AC/DC, New York Dolls, The Faces o Humble Pie, toma ja. Reivindicats per artistes tan diversos com Alice Cooper, Beck, Oasis o Metallica. La seva discografia compta amb un gravat de pes i tres llarga durades: Beat the Devil de 2011, Dirty Fun de 2014 i Ferocious de 2020. Anem a escoltar un tema inclòs dins del disc Dirty Fun: Hellbound Babies, The Compulsions. Yeah!

0: Bueno, doncs arribem així al final del Sonic Reducer d'avui. Avui li hem fotut canya. Quasi, no! Quasi 20 minuts abans. Han sigut temes... un quart d'horeta o així. Temes curts, contundents, bon rock and roll, que han entrat així de puta mare, especial Austràlia, però hi ha hagut una mica de tot i per tots els gustos. Doncs això, moltes gràcies aquí al nostre estimat públic, Arita, Loren... també una abraçada als que no estan. Jordi, una abraçada molt forta. Sí. T'estimem i esperem que estiguis aquí de tornada aviat. I bueno, ens veiem en un parell de setmanes. I Rafa, si us plau, acomiada.
1: S'acomiadem amb un clàssic, com és el Who Will Save Rock and Roll de Dictators. I li vull dedicar a Ross de Bosch, que va morir fa no gaire, farà, bueno, aquest mes.
0: Sí.
1: No, i, pues sí, la verdad. Sí que vam fer la broma de Manowar, no? I Bertín Osborne. Sí. Ara me'n recordo.
0: Bueno, guitarra és que... Sé guitarra de Dictators i de Manowar.
1: Sí, de Manowar, claro.
0: I ser familiar.
1: Que gran de Ross de Bosch. ¡Ross de Bosch!
0: Aquí reivindicació.
1: Ens veiem a l'infern. Doncs ens acomiadem i res, fins aquí en principi un parell de setmanes, potser.
0: Sí, claro.
1: Ja en formarem. Doncs passi-ho bé i ens veiem.
0: Pues vinga, todos a corear este pedazo de tema. Who will save rock and roll?

0: veus del passat.
1: El barri de Can Serra encara conserva una part de la seva antiga essència, una barreja de cases de la vila i torres d'estiuejants. Passejant per alguns dels seus espais, és fàcil traslladar-se als anys 30 del segle passat. Aleshores, la masia de Can Serra era l'escola de nens i de nenes, amb la diferència que no estava envoltada per cap tanca perimetral i les places del voltant servien de pati pels infants. Però aquell paisatge tranquil es va trencar l'any 1939, quan va ser una de les zones de la vila que va patir més els estralls dels bombardejos de les forces franquistes. Durant la Guerra Civil, Cardedeu va descobrir en pròpia pell les conseqüències del nou ús de l'aviació com a arma de guerra. Fins aleshores, la rereguarda era un lloc segur, allunyat del perill que suposava el front. Però la utilització de l'aviació com a enginy militar va canviar els conflictes bèl·lics per sempre. Els primers bombardejos de Catalunya no van venir de l'aire, sinó del mar, provocats per atacs navals. Però a partir del febrer del 1937, amb la instal·lació de l'aviació legionària italiana a Mallorca, la història va canviar. La primera població de la comarca que va ser bombardejada va ser Mollet, que va patir un bombardeig el 8 de gener de 1938. Uns mesos més tard, la ciutat de Granollers va patir un dels bombardejos més mortífers de la guerra. El 31 de maig de 1938, a les 9 i 5 minuts del matí, 5 avions, Savoia, Marchetti i S-79, van atacar la ciutat. En pocs minuts van morir unes 224 persones. L'historiador Joan Garriga en va fer aquesta crònica.
2: Era un dia clar. Quan es posaren sobre la vertical, hi havia força moviment als carrers, a les places, a les fàbriques. Els veïns de Granollers i persones vingudes d'altres pobles propers ja treballaven. Els uns començaven les seves diligències més immediates. D'altres feien cua per tal d'adquirir l'avituallament tan necessari. Infants i grans traspassaven la ratlla d'entrada o de sortida de les escoles. Alguns anaven a la recerca del periòdic que els informés dels darrers esdeveniments quotidians i especialment dels bèl·lics. En pocs minuts, la ciutat es commogué de socarrel.
1: Entre les víctimes mortals hi va haver dos joves cardedeuencs, Jacint Feliu Arenas i Montserrat Ginjaume Pinós. A relats viscuts, Caterina Feliu recordava la mort del seu germà.
3: I llavors aquell dijous va anar, aquest germà va anar allà i es van sopegar amb el bombardeig de Granollers. Llavors el meu germà, aquest que encara tinc viu, amb la bicicleta se'n va anar cap a Granollers, van voltar per tot Granollers, el trobaven enlloc, van anar a l'hospital, perquè llavors hi havia l'hospital, però a l'antic, diguéssim, eh? Tampoc el van trobar, llavors el van trobar al cementiri mort. Calculen que el sentil d'això devia caure d'esquena i devia petar d'aquí i va quedar mort a l'acte. I llavors, esclar, llavors hi va haver la meva mare, ja pots comptar. Tothom es va desesperar perquè era un germà que jo me l'estimava molt.
1: El recader Enric Cullell Baciana també va perdre la vida en un bombardeig el 23 de novembre de 1938 a Barcelona. La por va créixer i moltes famílies van fugir de les grans ciutats per refugiar-se a les zones més rurals com Cardedeu, on es van afegir el gran nombre de refugiats d'altres zones de l'estat. Quan el front s'acostava, els darrers dies del mes de gener de 1939, diverses poblacions de la comarca van ser bombardejades. Van patir els estralls de les bombes Canovelles, les Franqueses, Granollers, Mollet, El Figaró, La Garriga, Sant Celoni i Cardedeu. La suma d'aquests atacs va ocasionar 75 víctimes mortals. Cardedeu va ser bombardejat 3 dies, el 24, 25 i 26 de gener, per trimotors Heinkel G111 de la Legió Còndor. Segons els comunicats de guerra, el seu objectiu era l'estació de ferrocarril per bloquejar el moviment de tropes, refugiats i mercaderies. La zona propera a la via va ser especialment castigada. La Rosa Salla va ser testimoni de primera mà dels danys a l'estació.
4: I vaig veure que havien esbotzat els vagons i amb tot d'avellanes, amb mallons, tot per allà a terra.
1: El dimarts 24, el bombardeig no va causar cap víctima mortal. Carles Periques va deixar per escrit la visita dels avions.
2: A 3:15, bombardeig fort. Primer soroll de motors i quitxalla corrent carrer amunt en direcció al camp. Correm, que veurem com cauen les bombes. Jo seia a l'escriptori, a poc, un gran terrabastall, com un terratrèmol. La porta, no ben tancada, la primera de canvi, s'ha obert prop d'un pam. He anat dins amb la mare i la germana. No havíem tancat els finestrons, ni res. Hem fet posar la mà darrere la paret gruixuda. La Conxa es mirava els avions. Jo també els he vist. El bombardeig ha durat bastant. Les darreres 3 o 4 bombes les hem sentit xiular. Ens creiem que havíem bombardejat el camp i era a l'estació. Per allà, 3:15, ha començat combat en el cel.
1: L'endemà, dimecres 25, una bomba va caure al número 1 del carrer d'en Serra. Hi van morir 5 persones. Esteve Perich i Josep Mir explicaven els fets a relats viscuts.
0: Jo estava a casa, a la punta del carrer, hi havia una casa que en deien a Can Mirt. I havien mort el porc.
5: I es van començar a sortir inclús els avions, Però nosaltres, com que matàvem el porc i tot allò, no ens vam moure.
0: Jo estava convidat al mort del porc perquè jugava amb una nena, la Lolita, que li dèiem, que érem molt amics i jugàvem junts. I en el moment que estàvem jugant, no sé per què, ma mare em va venir a buscar per anar a casa un moment.
5: Doncs mira, es va donar el cas que van tirar una bomba que ens va tocar de ple a casa nostra.
0: I va matar aquesta nena que jugàvem junts.
5: I resulta que la meva mare i jo vam quedar d'una manera que una viga de les que hi havia de la casa, per la mateixa runa, estava emparada que no toqués ben bé terra i vam quedar allà sota. Però vam ser la meva mare i jo només. El resto van quedar morts. És dir que de 7 persones que érem, en van morir 5. La meva germaneta, la meva àvia, per part de la mare, que vivíem nosaltres, una senyora que venia a buscar la llet i la senyora que arreglava el porc. Vam estar 2 hores colgats, Mentre estiguis vida i coneixement, te'n recordes d'aquelles hores que vas passant allà, perquè van ser llarguíssimes, Llarguíssimes, i que donava la impressió que no te'n sortiries d'allà. Cridàvem, i esclar, no, ja van acudir.
1: Dijous 26, la Legió Còndor va tornar a bombardejar. Van morir 3 persones més. Ramon Massuet Renau, a la casa del ferrocarril de l'entrada del poble. Anna Baeza Santa Maria, al carrer Teresa Oller. I Gaietà Espriu Moruny, al carrer Baix. Sobre aquell dia, Carles Periques va deixar escrites les següents paraules a les seves notes.
2: Dia trist. 4 bombardeig. 2 al matí i 2 a la tarda. Marxen els arquers, marxa molta gent, quasi tot el poble. En el darrer bombardeig, una bomba a una casa del carrer ensorrada. Al matí ha vingut un soldat, una dona de part, cap metge al poble. A la tarda, ningú.
1: El pas del front era com un huracà que sembrava la mort i la destrucció arreu. A les 8 persones mortes pels bombardejos franquistes s'hi van sumar 4 persones més assassinades per l'exèrcit republicà. També van ser cremades la fàbrica de la Hilandera, el magatzem de blat de Joan Torroella i el garatge de la família Terrades, situat al barri de Can Serra, al peu de la carretera de Dosrius.
2: Esteve Perich recordava haver vist la resplendor de les flames des de les afores.
0: Quan érem a Cales Mandia, ja que es havia acabat tot, vàrem veure un gran resplendor aquí a Cardedeu. I és que hi havia com un pàrquing de cotxes allà al costat de Can Serra, allà es van fer unes pistes de bàsquet allà a la vora, i es van cremar tots. Tots els cotxes cremats. Totes. Es veia un resplendor des de lluny, però bueno, tremendo,
1: El 29 de gener de 1939 acabava la guerra a Cardedeu, amb cases ensorrades, morts, por i exili. Juli Pey i Torrents, que havia viscut al número 16 del carrer de Sant Miquel, va morir anys després, el 3 de desembre de 1941, al camp de concentració de Mauthausen. Avui, passejant per Can Serra, costa d'imaginar aquell horror. Però és important recordar-ho, explicar-ho i mantenir-ho viu, perquè el que avui és passeig i memòria no torni a ser por i silenci.

0: Cardedeu. Són les 8.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Tella. El Papalló 14 ja és de visita oficial a Madrid, on s'estarà fins dilluns abans de venir a Barcelona. Els veïns del barri de Lucero, de la capital espanyola, al districte La Latina, l'han rebut aquesta tarda al centre d'acollida Cedia de Càritas, que acompanya persones sense sostre. Centenars de curiosos han envoltat el recinte per intentar saludar el papa amb pancartes i amb banderes de diversos països, especialment del Perú. Aquest matí, en el seu primer discurs, el papa ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats, tota una declaració de sintonia en la seva primera visita com a Sant Pare a l'Estat espanyol.
3: Expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos, a armonizar las demandas de autonomía y de unidad, y a impulsar el proceso de unión europea. No en oposición a otras potencias, sino como un don para toda la familia humana. Que Dios bendiga a España.
2: Després del discurs, el papa s'ha passejat pels carrers de Madrid amb un dels papamòbils que l'acompanyaran aquests dies. A 9:15 del vespre, d'aquí 30 minuts, té prevista una pregària amb joves a la plaça Lima de Madrid. La circulació de trens d'alta velocitat entre Girona i Barcelona ha quedat interrompuda per l'avaria d'un tren a l'altura de l'estació de la Sagrera. La incidència afecta un tren de llarga distància que cobria el trajecte entre Figueres i Madrid i que ha quedat aturat entre la bifurcació de Mollet i la Sagrera per una avaria al pantògraf o a la catenària. Adif ha indicat que la segona via es troba tallada per treballs, fet que impedeix també la circulació alternativa. I anem ara fins a Roquetes, al Baix Ebre, que està celebrant la cinquena edició de la Unicorn Sprite a les Terres de l'Ebre, una gran jornada festiva del col·lectiu LGTBIQ+. Allà hi tenim el company de Canal Terres de l'Ebre, el Daniel Cort. Daniel, molt bones.
4: Bon vespre, em trobo el Unicorn Sprite d'Ebre 2026, un festival que s'està celebrant avui a Roquetes i que compleix el seu cinquè aniversari a les Terres de l'Ebre. El carrer major del municipi està omplert de colors, música, alegria, amb carrosses de diverses temàtiques, però sobretot reforçant el poder de la diversitat i de l'escena LGTBIQ+. Veig un ambient vibrant, espectacles drag, DJ, i hi ha presència de diverses entitats de tota Catalunya. La veritat que la gent que veig que participa es veu amb moltes ganes de reivindicar igualtat, llibertat i respecte en el món rural.
2: Gràcies, Daniel, des de les Terres de l'Ebre. Això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: t'estimo tant.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: 10. Són les 9. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Tella. El Papalleu 14 ha protagonitzat aquest dissabte una trobada amb joves a Madrid que ha plegat més de 500.000 fidels, alguns arribats des de Catalunya, on el pontífex arribarà dimarts. Abans de l'inici del que s'ha plantejat com un festival de la fe, amb música i una pregària, molts dels presents reconeixien certa expectació. Prèviament, els veïns del barri de Lucero, de la capital espanyola, al districte de la Ladina, han rebut el Papa al centre d'acollida Cèdia de Càritas, que acompanya persones sense sostre. Centenars de curiosos han envoltat també el recinte per intentar saludar-lo amb pancartes i amb banderes de diversos països. Aquest matí, en el seu primer discurs, el Papa ha agraït i lloat la tasca del govern espanyol en defensa dels països que volen la pau i que transmeten missatges d'acollida a immigrants i refugiats. Tota una declaració de sintonia en la seva primera visita com a Sant Pare a l'Estat espanyol. La circulació de trens d'alta velocitat entre Girona i Barcelona ha quedat interrompuda per l'avaria d'un tren a l'altura de l'estació de la Sagrera des d'aproximadament les 7 de la tarda. La incidència afecta un tren de llarga distància que cobria el trajecte entre Figueres i Madrid i que ha quedat aturat entre la bifurcació de Mollet i la Sagrera per una avaria al pantògraf o a la catenària. Adif ha indicat que la segona via es troba tallada pels treballs, fet que impedeix la circulació alternativa. Això manté diversos trens de llarga i mitjana distància aturats a les estacions. Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Ferrocat i de moment no hi ha previsió de restabliment del servei. Això sí, segons Protecció Civil, Adif ja ha informat que s'estan evacuant amb l'ajuda dels bombers els passatgers del tren avariat en una zona segura a la via pública. A més, Renfe està gestionant un transport alternatiu per carretera entre aquestes estacions de Figueres, Vilafant, Girona i Barcelona, Sants. D'altra banda, el claustre de la Catedral de Tarragona s'obre aquest diumenge al públic per veure el tradicional ou com balla de Corpus. La font del claustre es guarneix amb flors i cireres per acompanyar l'ou que balla damunt un raig d'aigua. Des de Tarragona Ràdio, Ter Ortega.
2: El pati del claustre s'obrirà a les 9 del matí fins a les 2 del migdia i de 4 a 9 del vespre. Mossèn Antoni Pérez de Mendiguren, responsable del patrimoni artístic de la catedral, explica que el claustre encara lluirà més amb la font guarnida amb cireres i flors. Que un ou balli sobre un rajolí d'aigua, tot un misteri.
3: Força de l'aigua, doncs que té la seva força, fa ballar l'ou. I llavors doncs, tindrem doncs, la bellesa del claustre, la bellesa de la font i la sorpresa d'un ou doncs que el fem ballar doncs gràcies a l'aigua, no? A la força de l'aigua, del sorret de l'aigua que surt de la font.
2: Al mateix claustre es vendrà la típica coca de cireres i a la tarda serà el moment de la processó de Corpus.
1: Gràcies, Tere. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Aviam, un, dos, tres, ja som tots.
1: A la vez con la...

0: 4 amb el 32 a 36.
1: Doncs de moment guanyant el Barça, recordem que si es classifiqués s'enfrontaria a semifinals a Laguna Tenerife, que ha guanyat a Madrid novament i ha eliminat contra tot pronòstic el conjunt blanc, el conjunt dels 55 milions d'euros de pressupost. Ahir, en aquest playoff pel títol, la penya va forçar el tercer partit.
0: Sí, havia, recordem, fem una mica de retrospectiva, havia perdut en el primer partit 85 a 71 a la pista de la Baskonia, doncs ahir a l'Olímpic de Badalona es va imposar a la penya 82 a 63 i per tant força el tercer partit, que serà demà de diumenge a partir de les 9 del vespre.
1: A veure si la penya aconsegueix superar el Baskonia i plantar-se a semis davant del València, que seria la rival, però en qualsevol cas ahir de moment va forçar aquest tercer partit. Ràdio Ciutat de Badalona, Albert Guerram.
2: La penya força el tercer partit a Vitòria després d'un triomf coral des del primer minut contra el Baskonia per 19 punts de diferència, 82 a 63. L'artífex darrere d'aquesta gran victòria va ser Cameron Hunt, amb 6 triples. Es va quedar només un d'igualar el seu topall personal. 27 punts en 31 minuts per ell, amb una penya que ja al primer quart guanyava d'11 punts de diferència. El Baskonia va quedar noquejat i és per això que va acabar recorrent a algunes accions esportives, com ara una falta molt dura de Crooks, que sens dubte va marcar el partit. El tècnic de la penya, Dani Miret, estava molt enfadat al postpartit.
3: Moltíssim mèrit, hem defensat increïble, hem defensat molt bé, hem deixat el Baskonia amb 63 punts i resulta que un entrenador que mai parla dels àrbitres avui diu que hem guanyat per la permissivitat arbitral. Em sembla una vergonya. Em sembla una vergonya perquè el que ha passat és que en el segon quart els han reflotat perquè hi havia una gran diferència en el marcador. Això és el que ha passat. I després del que ha passat, que espero que tingui les conseqüències que es mereixen, és que hi ha hagut un acte de violència i una amenaça. I s'ha sancionat amb una antiesportiva. Això és el que realment ha passat d'un jugador que està ja preparant el partit del diumenge. I si això són els play-offs i mai parlem dels àrbitres, però com ens agrada molt competir i jugar amb aquests factors, ho fem tots. Perquè nosaltres volem guanyar igual que ells. I a nosaltres, quan el seu camp ells juguen millor i ens guanyen, sortim dient que ens han guanyat perquè ho han fet millor, no pels àrbitres, perquè s'ho han merescut. I avui el Joventut ha fet un partidàs. I demà només es parlarà de la polèmica perquè és el que els interessa a ells, perquè els hem passat per sobre, perquè hem fet un partidàs en defensa increïble. I això costa molt d'esforç de moltes persones.
2: Un diumenge que serà intens perquè la penya jugarà a les 7 de la tarda el tercer i definitiu partit de desempat al West Arena de Vitòria.
1: I a tot això, un parell de punts més de bàsquet. D'una banda, el Cadí Laseu ha anunciat avui la incorporació de la base catalana de 22 anys, Marina Vinyoa, procedent del Mallorca. També el fitxatge de Sergi Curtó com a segon entrenador. I estàvem ben pendents també de la fase d'ascens a Lliga Femenina 2, on dos equips catalans aspiraven a aquests respectius ascensos, però no podrà ser, Anna.
0: No podrà ser. Ni Igualada ni Castelldefels han passat a l'eliminatòria en aquestes tres jornades que han disputat. Avui, en l'últim partit, l'Igualada acaba guanyant 89 a 60, però acaba tercer i, per tant, eliminat. I en el cas del Castelldefels, ha perdut 55 a 64 davant del Cartagena. L'Igualada davant del Pozuelo, el Castelldefels davant del Cartagena. Per tant, una doble aquesta derrota del Castelldefels, doncs, que fa que els dos equips es quedin, doncs, sense l'ascens, Igualada i Castelldefels.
1: Vinga, 9 i gairebé 37 minuts, parlem d'hoquei patins, i és que ha començat la gran final del playoff pel títol de l'hoquei Lliga Femenina. Primer partit al millor de 3 i de moment el Vilassana, que s'avança a la sèrie.
0: Ha fet bo el factor pista el Vilassana, s'ha acabat emportant la victòria davant del Fraga per 3-2, això sí, amb forces dificultats. De fet, ha necessitat la pròrroga per acabar-se emportant el triomf, ja que el temps reglamentari havia quedat acabat amb empat a 1 al partit. Per tant, el Vilassana, que de moment s'imposa, suma la primera victòria. El segon partit serà diumenge vinent a les 12 del migdia al Sotet, a la pista del Fraga.
1: Si guanya, seria ja campiones de Lliga, si no, l'altra setmana a casa ho podrien intentar rematar. En qualsevol cas, un partit al que s'ha desplaçat precisament l'Anna i després ha parlat amb una de les grans protagonistes del dia.
0: El Vilassana, que aconsegueix imposar-se en el primer partit després de necessitar una pròrroga, ha guanyat el Fraga per 3-2 i fa un passeig ja per acabar aconseguint el títol al segon partit diumenge vinent a la pista del Fraga. I estem amb Maria Porta, que avui ha estat un partit important per ella perquè podria ser l'últim de la
4: la seva carrera aquí al municipal de Vilassana. Si el Vilassana fa la feina i aconsegueix doncs la segona victòria en el segon partit. Maria, un partit especial, emotiu, perquè com diem, podria ser el teu últim aquí a Vilassana.
5: Bueno, sí, la veritat és que sí, que ha sigut un partit especial i al final, bueno, doncs, últim partit aquí a casa, si tot va bé, on em poso els patins. I, bueno, pues inconscientment doncs, tenia una mica de nervis i, bueno, pues ha sigut una muntanya russa d'emocions, però, bueno, el partit crec que també ha sigut un partit d'infart, perquè partit, pròrroga i... Però, bueno, al final ha caigut del nostre costat. Estic contenta i espero, doncs, que la setmana que ve puguem rematar la feina.
4: Abans de parlar del partit, Maria, has estat una peça vital, un pilar per aquest de Vilassana. Sense tu això no seria possible, no s'hagués construït tot el que s'ha construït i enviat el Vilassana a ser un dels millors equips a nivell mundial. Suposo que mires endarrere i veus tot el que heu aconseguit i has vist que a banda de títols, tot el que genera tot això, tot el que és el Vilassana avui en dia.
5: Bueno, és que més enllà dels èxits esportius, que al final també estic molt contenta, però més enllà d'això estic molt feliç i molt orgullosa doncs, del que va començar un dia no sent res i doncs, bueno, amb tot el que ha acabat sent, amb un projecte pues, bueno, doncs, on molta gent hi confia, on no només és el primer equip, sinó que també hi ha una base molt potent, una base molt... on hi ha molt femení, on els equips femenins també ens estan triomfant, perquè ja fa dos o tres anys que estan guanyant campionats de Catalunya, campionats d'Espanya, i bueno, al final, quan tots pues, remen en la mateixa direcció, jo crec que és innegociable, i al final, doncs, és gent de casa o gent d'aquí al revoltant, i bueno, doncs, jo crec que encara ho fa tot més bonic i més especial.
4: Primer partit de la final, com ha costat guanyar el Fraga? Ja suposo que era una miqueta el guió previst, perquè no serà un rival gens fàcil. Us heu avançat, ha arribat l'empat, però fins a la pròrroga no hi ha hagut manera de trencar el partit, llavors sí que ja un cop desencallat la cosa ja l'heu pogut controlar.
5: Bueno, el Fraga és un gran equip també i té una gran portera i al final sabíem que seria això, ens hem enfrontat moltes vegades i sabíem qui teníem a davant i bueno, sí, ens hem adelantat però ells també tenen molt bon equip, s'han posat per davant se'ns han empatat i bueno, a la pròrroga doncs ens ha donat. Crec que era el que havia de ser perquè crec que
4: tornar novament a jugar aquí al Municipal de Vilassana.
5: Sí, al final la setmana que venim a la pista del Fraga i també és una pista que és molt difícil, que ens costarà molt, aquest any no hem guanyat allà, també tenen una afició doncs caprete i bueno, sabem que serà difícil però nosaltres al final anem allà a guanyar i confiar des de la feina feta al final al llarg de la temporada, que crec que durant la temporada ja hem demostrat que som l'equip més regular i bueno, doncs crec que falta un partit per rematar-ho i anirem a per això.
4: Doncs felicitats per la victòria, felicitats per la teva trajectòria, per haver estat una bona capitana pel Vilassana, ho dèiem amb aquesta empenta, amb aquesta energia que tant t'ha caracteritzat i felicitats per tot, Maria.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I qui està intentant pujar a l'hoquei Lliga Femenina són Mataró i Caldes. De moment, avui, el primer partit de la final s'ha decantat clarament.
0: Sí, un Mataró que acaba guanyant el Caldes per 8-1. Recordem que la fase regular ja havia dominat amb contundència el Mataró. També va ja superar la semifinal sense cap mena de problemes. I ara el Mataró doncs, és el clar candidat a aconseguir novament el retorn a l'hoquei Lliga Iberdrola. L'any passat va perdre la categoria i aquest any doncs, amb la intenció ja d'aconseguir doncs, recuperar-la. De moment, aquest 8-1. Dissabte serà el segon partit a la pista d'Alcaldes.
1: De seguida escoltem més detalls d'aquest partit, però ràpidament passem pel Palau Blaugrana, Jordi Cochran, perquè hi ha novetats.
6: I és que acaba de marcar el Barça, ha marcat Luciano Gauna, l'argentí molt murri, que ha recuperat la pilota ja que amb rival i en l'1 contra 1 ha superat a Jesús Herrero, tot i que el porter madrileny ha arribat a tocar la pilota, aquesta finalment ha arribat al fons de la xarxa. El Palau que anima, i és que el Barça estava tenint els pitjors minuts amb fins i tot un Movistar Inter que havia impactat el pal en fins a dues ocasions, però qui ha aconseguit la primera escomesa ha estat Luciano Gauna pel Barça quan queden menys de 10 segons pel final d'aquesta primera meitat. El Barça que guanya per 1-0 en aquest primer partit de les semifinals quan tot just en aquest moment acaba la primera meitat Barça 1, Movistar Inter 0.
1: Boníssimes notícies des de Palau Blaugrana, just abans doncs, d'arribar al descans, el Barça que s'avança. I com dèiem, el Mataró que ha golejat el Caldes en el primer partit, el millor de 3 de la final per pujar a Hockey Lliga Femenina, un partit que ha dominat clarament el conjunt local. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
7: El Club Hoquei Mataró és a una sola victòria per poder retornar a l'Hoquei Lliga Femenina després de derrotar aquest dissabte el Club Hoquei Caldes en el primer partit de la final del play-off d'ascens a la màxima categoria de l'hoquei patins estatal. L'equip d'Albert Larrea ha dominat amb certa solvència la primera part gràcies a una eficaç pressió en tota la pista que materialment ha amordaçat el conjunt ballesà. Les mataronines s'han avançat gràcies a un gol de Joana Pont i haurien pogut eixamplar el seu avantatge en els minuts següents si no fos per una més que notable actuació de la seva portera, Judit López. Quan semblava que la primera part acabaria amb un mínim avantatge del conjunt local, el Mataró ha posat la directa. A 5 minuts del descans, Marc Parés marcava el segon del Mataró. 2 minuts després, Nina Almirall anotava el 3-0. Enmig de tot això, Aina Lleonar ha tingut la seva i hauria pogut escurçar diferències per a l'Alcaldes. No ha afluixat el Mataró. Nina Almirall tornava a marcar. Era el 4-0. El cinquè de les mataronines hauria pogut arribar aleshores en l'últim minut quan Olga Joanola ha estavellat una pilota al travesser. A la represa, el partit no ha canviat bàsicament d'argument i el Mataró ha continuat dominant de manera clara, segurament per deixar ben greixada la maquinària en vista del segon partit i d'aquesta manera sentenciar la final com més aviat millor. En els primers 11 minuts d'aquest segon període, el Mataró ha acabat reblant el clau. Gols de Farners Prat, de Marc Parés i de Sara Rodríguez que servien per fer pujar el 7-0 en el marcador. Judit López ha evitat que el seu equip encaixés un altre gol aturant una falta directa llançada per Olga Joanola. Faltaven més de 8 minuts per a la conclusió i els dos equips han aixecat el peu de l'accelerador. El marcador no s'ha mogut fins als dos últims minuts. Laia Balar marcava el gol de l'honor de les ballesanes, cosa que ha semblat reactivar les ambicions de l'equip mataroní. A 36 segons del final del partit, Nina Almirall marcava el tercer gol del seu compte particular per arrodonir el 8-1 definitiu. El proper dissabte, dia 13, a partir de 3:15, segon partit al pavelló de la Torre Roja de Caldes de Montbui.
1: Doncs vinga, més hoquei patins. A l'hoquei lliga masculina, semifinals de la play-off pel títol. Així estan les coses.
0: Sí, no poden estar més emocionants perquè les coses estan força igualades, perquè el Barça domina la seva sèrie per 2-1 davant l'Igualada i el Liceo per 2-1 davant del Calafell. Per tant, veurem si acaben sentenciant els dos equips, però de moment li estan complicant Igualada i Calafell. El Barça havia guanyat ahir a l'Igualada a les Comes per 1-2 i el Calafell es va imposar a la Liceo per 4-1. Això era ahir divendres i demà diumenge a 12:15 del migdia hi hauran els dos partits, Igualada-Barça i Calafell-Liceo. Un Calafell i un Igualada intentant doncs forçar el quart al cinquè partit.
1: Doncs el Barça que va sorprendre a l'Igualada la seva pista, això dèiem després del partit, el tècnic blaugrana, o el tècnic del Barça en aquest cas, Ricard Ares, i el jugador Ferran Forn.
8: Bueno, ells practiquen el seu model de joc ja des d'inici de temporada. Hem de seguir corregint coses i crec que hem de trobar alguna situació per crear-los més mal a l'atac. Però sobretot tornar a estar concentrats, hem vist clarament on intentaven ells fer-nos mal, corregir aquesta situació i sobretot entrar al 300% en la intensitat, en l'ambició, amb les ganes de ser-hi a la final, i això és el que més hem de demostrar diumenge.
9: I diumenge pues, tornar a fer un partit serio, estar concentrats com hem estat en defensa, intentar fer un pas més en atac i emportar-nos el partit i poder estar al final. Controlar bé el que ells juguen, que ho sabem perfectament, ja portem diversos partits contra ells, ser pacients i fer el nostre partit, que si juguem com sabem segur que podem guanyar el partit.
1: Doncs demà a 12:15 aquest Igualada-Barça i també aquest Calafell-Liceo, el quart partit, després del gran triomf ahir del conjunt de Calafell davant dels gallecs. Això deien després del partit, de fet ens ho han dit aquesta tarda a la redacció de l'enjoc, dos dels jugadors del Calafell, Carles Domènech i Aleix Marimon.
10: Bueno, doncs la veritat és que no tenim molt temps per assimilar el partit d'ahir, perquè demà ja tenim un altre final que és a vida o mort. Si perdem ja s'acaba la temporada i la veritat és que ahir crec que ens vam sentir molt bé, tot l'equip. Va haver-hi moments de tot, va haver-hi moments que vam estar bé, va haver-hi moments que no vam estar molt acertats, que vam deixar molts espais en defensa, però la dinàmica és positiva, l'ambient és positiu i afrontem amb moltíssimes forces el partit de demà. Sabem que és una final, que pot ser l'últim, que pot ser l'espedida del Gepi Selva, i anirem per totes per aconseguir forçar aquest cinquè partit el dimarts a Corunya.
11: L'equip està bé, tenim ganes d'intentar forçar el cinquè partit i tornar a portar la sèrie a Corunya, així que això buscarem, no? Sabem que la gent respondrà, que demà l'Hortolla estarà ple a rebentar, així que esperem que ens ajudin per aconseguir el nostre objectiu.
1: Doncs demà 2:15 aquest Calafell-Liceo. I demà s'havia de jugar la tornada de l'eliminatòria d'ascens a l'hoquei lliga masculina entre Vilafranca i Manlleu. L'havíem de veure, de fet, a les 4:10 a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, però el partit s'ha suspès. Què ha passat, Ràdio Manlleu, Guillem Puig?
12: El partit de la tornada del play-off d'ascens entre el Club Patí Vilafranca i el Club Patí Manlleu ha quedat suspès després de que el Tribunal Administratiu de l'Esport hagi concedit la suspensió cautelar sol·licitada pel Club Osonenc. La mesura arribarà del recurs presentat pel Club Patí Manlleu contra el procediment disciplinari derivat del partit entre el Club Patí Mataró i el Club Patí Lloret. Com a conseqüència directa d'aquesta resolució, la Reial Federació Espanyola de Patinatge ha anunciat la suspensió del duel de la tornada del play-off, previst per aquest diumenge 7 de juny, a l'espera que resolgui definitivament el cas. En aquesta ocasió hem pogut parlar amb el capità de l'equip, Roger Codinac, per veure una mica com estaven els ànims en el vestidor, i ens ha dit això.
13: La veritat és que l'equip ja tenia ganes d'acabar la temporada. Vam començar a entrenar a finals d'agost i la veritat és que al juny l'equip ja necessitava fer un bon partit i poder desconnectar ja després d'una temporada molt llarga, tant mentalment com físicament. I ara, després d'aquesta notícia, la veritat és que és molt difícil saber com actuar, perquè no sabem si l'apassament del partit anirà per llarg, si haurem de jugar d'aquí 2-3 setmanes. I és una situació molt complicada de portar a nivell d'entrenaments, a nivell mental, perquè portem un mes amb situacions d'aquest tipus i ningú sap gairebé com actuar.
1: 9:50 en futbol sala. El Barça de moment al descans guanyant 1-0 al Movistar Inter en el primer partit de semifinals del play-off pel títol. I ja hem estat aquesta tarda ben pendents del play-off d'ascens a primera femenina, tornada de les semifinals. Un equip que te la passa, l'altre no.
0: Sí, teníem el Linyola i el Rubí. El Linyola havia perdut 5-3 a l'anada al camp de la pista del San Fernando i el Rubí havia perdut 1-2 a casa davant l'Almagro. Això feia que els dos equips necessitessin de remuntada si volien passar aquesta eliminatòria i anar a la segona eliminatòria. Doncs només ho ha aconseguit el Linyola, que ha guanyat la seva pista per 5-2. El Rubí s'ha quedat a les portes. Ha acabat empatant a 2, i això que dominava el Rubí per 0-2, però al final ha vist com l'Almagro li acabava empatant el partit i per tant el deixava doncs fora ja d'aquest play-off d'ascens a primera femenina.
1: Doncs una llàstima al Rubí i gran remuntada de Linyola amb el pavelló ple a vessar i amb un autèntic ambientàs. Això ens deia ara fa uns minutets el tècnic del Linyola, Xavi Alís.
14: El partit ha sigut espectacular. Una primera part de molt respecte, però una segona part que Linyola ha fet un pas endavant, que hem dominat per mi totes les fases del partit, amb una pressió molt intensa i molt alta, que ens ha permès doncs fer aquests 3 gols, ja que anàvem 2-2, aquests 3 gols que ens ha donat l'eliminatòria. Jo crec que la segona part hem sigut amos i senyors del partit, i la veritat és que, bueno, molt bé, les meves jugadores ja han cregut, han sigut molt intenses, han estat super concentrades, no han errat, no han regalat i bueno, hem creat per poder marcar aquests 3 gols que ens ha donat el pas a la següent ronda. Estem molt contents i ja amb ganes de saber el dilluns el sorteig, els condicionants de sorteig i a veure quin equip ens tocarà.
1: Vinga, i amb waterpolo, moltes coses a comentar. Divisió d'honor femenina, el play-off per plaça europea. Avui s'ha jugat l'anada de la final.
0: Sí, s'ha acabat emportant la victòria al Barceloneta davant del Catalunya, que últimament es troben moltíssim. Doncs avui ha estat el Barceloneta qui ha acabat guanyant 14-16. Els dos ja disputaran campionat europeu la propera temporada, competició europea, però aquí estan buscant doncs situar-se ja sense haver de disputar la primera fase i per tant anar directament a la fase de grups. De moment agafa avantatge l'Atlètic Barceloneta. La tornada serà dimarts.
1: i el play-out de permanència, primer partit de la final.
0: Sí, aquí doncs, ha acabat emportant-se la victòria l'Horta per 12-8 davant l'Irunya. Això és el millor de 3 partits i aquest era el primer partit. Per tant, de moment l'Horta que agafa avantatge.
1: I bones notícies pel Rubí, que torna a l'Espal de Barcelona. S'enfrontaven en la final per pujar a Divisió d'Honor Femenina.
0: S'enfrontaven, exacte, Rubí i Barcelona. En el partit d'anada havia guanyat el Rubí per 6-9. Doncs avui ha situat el marcador amb el 10-13. Per tant, l'eliminatòria quedava empatada, però el Rubí tenia millor classificació i, per tant, ha estat qui aconsegueix doncs, tornar a la Divisió d'Honor Femenina. El Rubí havia perdut la categoria la temporada passada, per tant, un any després doncs, torna a recuperar-la.
1: Doncs com ha anat, Ràdio Rubí, Siscolara?
15: El Club Natació Rubí és ja equip de Divisió d'Honor del Waterpolo Femení després de superar en la final del play-off d'ascens en Primera Nacional al Club Natació Barcelona. En el partit de tornada i a Can Rosés, 10-13, 1-3 per a les de Barcelona. Després del menys 3 que van patir a casa amb el 6-9, passa el conjunt de Can Rosés gràcies a haver acabat primeres en la Lliga i aquest factor les permetia que en cas d'empat doncs, podrien passar la ronda. Al final, ascens i retorn a una categoria que van perdre ara fa una temporada, les de Carlos Ligero, en un partit en el qual han hagut de patir potser més del que esperaven. Els nervis les han fet no estar del tot còmodes fins que, a falta de menys d'un minut, ha arribat el 9-13. Era la primera vegada que les de Barcelona aconseguien un avantatge suficient com per ser les campiones i pujar de categoria, però el 10-13 establert per el conjunt rubinenc ha fet que s'entrés en uns últims 14 segons d'infart amb possessió per a les barcelonines, un últim atac que ha acabat amb un llançament fora i l'esclat d'alegria a les graderies plenes del municipal de Can Rosés amb aquest ascens del conjunt rubinenc.
1: I més waterpolo, però en aquest cas masculí, a la Divisió d'Honor, play-out de permanència, final, tercer partit, el Catalunya s'ha salvat.
0: S'ha salvat el Catalunya, havia jugat i guanyat el primer, el segon l'havia perdut davant del Boadilla i en aquest tercer doncs, s'ha tornat a imposar el Catalunya per 16-10 davant del Boadilla i per tant doncs, el Catalunya que se salva i mantindrà la categoria a la Divisió d'Honor masculina.
1: Això deia el seu tècnic després del partit, Tomás Bruder.
16: Primero de todo, felicitaciones a mis jugadores que han mantenido concentración todo el partido desde principio hasta final. A principio del partido hemos tomado las riendas y defensivamente estábamos muy serios y muy bien.
1: I a la primera masculina, final tornada per pujar a Divisió d'Honor masculina, finalment l'Horta no pujarà.
0: No, puja el Canoe i això que l'Horta havia agafat un avantatge de 2 gols en el partit d'anada, però avui ha perdut de 3-13-10 i per tant puja el Canoe.
1: I abans d'acabar, us direm que el tenista barceloní Marcel Granollers ha revalidat el títol de campió de dobles a Roland Garros al costat de l'argentí Horacio Ceballos. Han guanyat per 6-4 i 6-2 el finès Harry Heliovara i el britànic Henry Patten. Això deia Marcel Granollers, Esport 3.
17: Molt content, no? Al final estar aquí amb un altre títol de Roland Garros és un somni, és un torneig que sempre he vist des que sóc un nen i poder aixecar el títol aquí em fa molt feliç.
1: Doncs felicitats Marcel Granollers, últim minut de programa. Anna, què fa el Barça
0: de
1: bàsquet?
0: Doncs està guanyant de 16 punts al descans, 36-52 davant l'UQAM Múrcia.
1: Molt bones notícies i el Barça de futbol s'ha a punt de començar la segona meitat guanyant 1-0 a l'Inter. No tenim temps per més. Anna, gràcies, bona nit.
0: Bona nit.
1: Fins aquí l'enjoc, el programa de l'esport català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local amb Albert García a la producció, Roger Marc al control de so. Els que us hem parlat, l'Anna Freixa i l'Ignasi Trapero i Martínez, ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local i recordeu, podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de dissabte i fins demà.

0: Cardedeu. Són les 10. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Adrià Tella. El Lleó 14 ha rebut aquest vespre el primer bany de masses del seu viatge apostòlic a l'Estat en una trobada amb joves d'entre 14 i 20 anys a la plaça de Lima de Madrid. 500.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, l'han acompanyat en una vigília d'oració en què el pontífex ha animat els joves a ser generosos i a seguir el camí de l'Evangeli davant les pobreses materials i espirituals dels nostres temps. Es preveu que demà diumenge encara assisteixi més gent a la missa i processó del Corpus Christi a la plaça de Cibeles. Recordem que el pontífex arribarà dimarts a Catalunya. Parlem de mobilitat perquè la circulació de trens d'alta velocitat entre Girona i Barcelona ha quedat interrompuda per l'avaria d'un tren a l'altura de l'estació de la Sagrera sobre les 7 de la tarda, segons ha informat Protecció Civil i Adif. La incidència afecta un tren de llarga distància que cobria el trajecte entre Figueres i Madrid i que ha quedat aturat entre la bifurcació de Mollet i la Sagrera per una avaria al pantògraf o a la catenària. Adif ha indicat que la segona via es troba també tallada per treballs, fet que impedeix la circulació alternativa. Això manté diversos trens de llarga i mitjana distància aturats a les estacions. Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Ferrocat i, de moment, encara no hi ha previsió de restabliment del servei. Això sí, segons Protecció Civil, Adif està evacuant o ha evacuat amb l'ajuda de bombers els passatgers del tren avariat a una zona segura a la via pública. A més, Renfe està gestionant també un transport alternatiu per carretera entre les estacions de Figueres, Vilafant, Girona i Barcelona-Sants. D'altra banda, l'USTEC, la CGT, la CNT, COS i la Intersindical preparen una gran manifestació a Barcelona el pròxim diumenge 14 de juny per exigir al PSC un canvi en l'educació pública. Fons de l'USTEC han apuntat que la manifestació encara s'està acabant de perfilar. Això sí, pel que fa a la vaga d'aquest pròxim dimarts, coincidint amb la visita del Papa, els sindicats han acordat començar les mobilitzacions a partir de les 9 del matí per no afectar així la mobilitat dels estudiants que han de fer les proves d'accés a la universitat, que han de fer les PAU. Més informacions, hi havia molta expectació i secretisme al voltant del concert sorpresa del Primavera Sound d'aquest 2026 que té lloc avui. Finalment, el secret s'ha revelat. Olivia Rodrigo actuarà al festival d'aquí aproximadament 20-30 minuts sobre 11:15 a l'escenari Occident. El directe de la cantant guanyadora de 3 Premis Grammy serà l'avantsala del llançament del seu nou disc. El Primavera Sound d'enguany reuneix 287.000 espectadors en una edició que ha estat marcada per la pluja i les cancel·lacions de dijous. La xifra representa 6.000 assistents tens menys que l'any anterior, que en va tenir 293.000. També en plana cultural, la Patum no s'atura. Aquest migdia escoltàvem sonar l'himne a l'exterior de l'Ajuntament, a dins es lliuraven els títols de Patumaires i dels cartells d'aquest any, mentre l'alcalde assegurava que la festa tiraria endavant aquest vespre, malgrat l'amenaça de pluja, i així ha estat en marxa la passada d'aquest dissabte al vespre. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: en el capítol anterior.
1: Oi, Xuxa, què tal?
2: Quan trobi el llac fosc, jo sabré arribar a casa meva.
3: Es diu Slubludop.
4: Jo us vaig lligar els Quatuanos també.
2: Som creients de la mare del mar, una deessa de la qual sóc monjo, en realitat. I apareixen unes figures que s'assemblen bastant al Xuxar. Són 8 o 9 o així, i li diuen: aquesta gent que portes ens interessa. És pel nostre pare profund. I el Xuxar diu: no sé pas qui és. Si no saps qui és el pare profund, ets un heretge. El Xuxar diu: no cal recórrer la violència. La mare del mar és innecessària, ha quedat obsoleta. Si no ets amb el pare profund, ets contra nosaltres.
1: Tranquils, tranquils, només estem de pas.
5: Tiro cap enrere.
2: I ell farà el seu atac d'oportunitat. T'intentarà fotre'm el puny.
5: Vale.
2: I a més, veus com que el puny sembla que surtin com línies d'electricitat. Això serà un 14 més 4, 18.
6: 18 de mai, eh?
2: Sí.
5: També dic, menys mal que estic marxant, perquè si arribo a marxar me'n porto dos així.
6: Per això.
5: 14, 18.
2: 18 en total.
5: 18 de mal.
2: És així.
5: Ah, jo he recuperat tots els meus punts de vida. Vale, 29, 28, 11.
2: Molt bé. 18 de mal. I, a més, em faràs una tirada de salvació de Constitució.
1: Uau.
5: Vale. Un 18, més 1.
2: Bueno, 19. Molt bé.
1: Però no la passes.
2: Sí que la passa, sí que la passa, pobre meu.
1: A quants punts de vida et quedes?
5: A 11.
2: Bueno, pues, molt bé, aquesta és la reacció del meu company.
5: Vale, jo he marxat.
2: Sí, tu t'has apartat, has rebut un hòstia, però t'has apartat.
5: Ara m'he apartat, vale.
2: I pots fer servir el teu moviment i l'acció adicional.
5: Paraules curatives.
1: És un encanteri.
2: És un encanteri que no pots fer servir perquè ja has fet servir un encanteri. Però pots...
5: Vale, pues tiro cap
2: enrere. Pots fer servir el teu moviment per sortir d'allà.
5: Sí, sí, estic fent servir tot el meu moviment per marxar el més enrere possible, literalment, en plan, com fora del combat, si puc.
1: Està plorant.
5: A veure, fora del combat, si puc. I no m'amago darrere una pedra perquè amagar-me és una acció, però em poso darrere.
1: A darrere de tots nosaltres. Podries fer servir la teva inspiració bàrdica, si volguessis. És la cosa que...
2: Això sí, perquè no és un encanteri...
1: Per donar-li a algú.
2: Clar, sí, sí, pot ser.
5: Pues mira, això què fa? Això puja la possibilitat de fer el cop, per exemple.
1: Sí, és un 10 de 6. Sí.
2: O sigui, teoria... Es pot fer servir, crec que al llarg de 10 minuts, una cosa així, sí. en el moment previ a llançar la tirada, sí, per impactar, però quan vulgui, sí, la persona a qui li facis.
1: O te les pots guardar, ets a Escola del Coneixement, oi?
5: Sí.
1: També tu pots guardar... Bueno, ara ja has fugit, però per reduir els atacs que facin... Ah, o no, això...
2: Crec que encara no.
5: Això no, això és paraules cortantes
1: sí,
5: i crec
1: que no hi vingui,
2: això.
5: Vale, inspiració bàrdica. Guardo una inspiració bàrdica. Prince Erendil, por favor! I li envio la meva inspiració bàrdica al Prince Erendil.
1: Una mica un lament bàrdic.
2: El xat pregunta que en quina tonalitat plores.
5: En la menor...
2: Sí que sona molt trist, sí. Molt bé.
1: Tira el dau,
2: ben fugit.
1: No?
2: Sí, és
5: perdó, és que estic...
1: Bueno,
5: és
1: quan faci l'atac.
2: Clar, quan faci l'atac, el príncep d'Erendil, entenc jo.
5: Vale. Sí.
2: Molt bé. Ai, quina hòstia t'has endut, Mendel.
5: Mare meva.
2: Molt bé. Bueno, molt bé, no especialment molt bé, però ja m'enteneu. Següent és el Xuxar. Que el Xuxar el Xuxar no farà res. Perquè
1: és pacifista.
2: Va contra els seus principis. Farà: no, home, no, així no.
1: Pots fer una tirada de persuasió.
5: Sí, que intenti convèncer-los.
1: No ho farà.
2: Sí. Xuxar dirà: no, home, no. I a més va aixecant com les aletes així. Farà: no.
1: Així no.
5: Xuxar.
1: Així no.
2: Ni un paper a terra.
5: Fica't al mig, Xuxar.
2: Però tampoc s'allunyarà ni res. Senzillament farà com: no, home, no, així no. Ja sabeu que aquest no és el camí.
1: Vale.
2: Ni la mare del mar voldria això.
5: Que no parlis de la mare del mar davant d'aquests fanàtics de la pare del mar.
1: No, és que...
2: I vale. Aquest és el torn del Xuxar. Què us sembla? Us agrada? Okay.
1: Meravellós.
5: És el personatge que pitjor em cau, molt per davant de les Drow i tota aquesta gent, però molt per davant.
2: Pobret meu. Príncep d'Arendil.
5: Vale.
2: Que té una inspiration.
5: Té una inspiration ara mateix.
2: I... There's an inspiration there.
5: Tota la vida. El príncep d'Arendil s'apropa a un dels quotoes ferits.
2: Vale.
5: I els hi fa un foto un atac.
2: Vale, doncs fota-li.
5: Vale. Això és...
1: Té avantatge.
5: Té avantatge? Mm-hmm. Uf, és impossible que... En plan, és una mica...
2: Quant dura, per cert, això, per curiositat?
1: Un torn, era un minut, torn, crec.
2: Un minut són 8 torns, estupendo, 10. Nice.
5: Vale, és un 12. 10. Més...
2: 10 minuts. O sigui, 10 torns.
1: Sí, o sigui...
2: Ah,
1: sí.
2: En mi cabeça sempre són 8, no sé per què.
1: Normalment és, o sigui, el que posa en algun lloc de llibres és que un torn són 6 segons, perquè així et quadra que els múltiples, en plan un minut, 10 minuts i tal,
2: clar,
1: són...
2: Clar, té sentit. Vale, guai.
5: Make sense. Mm. He tret un 11 i un 12. Llavors, 12 més, 4, 12 més 5 són 17. Entenc que dona, això?
2: Nope.
5: No dona?
2: Nope. Wow.
5: Pues inspiració bàrdica, la faig servir.
1: L'has de fer servir abans de saber el resultat.
5: Ah, l'he de saber. Vale, pues...
2: I el bitxo en qüestió...
1: Amb 17 no li dona, la puta.
2: Ah, no, no. Sí, sí que li dona. Ah, mira com m'he flipat, eh? T'imagines? No, no, he creuat números. Sí que li dona, sí.
5: Vale, té més o menys 18 i 9 de vida.
2: Sí.
5: Vale. Doncs llavors, estem donant...
2: Sí.
5: Ja li hem donat, vale?
1: A més, això és un quotoa normal. En plan,
2: exacte,
1: no és
2: sí.
5: Això és el quotoa 1.
2: És un quotoa, és un quotoa.
5: Jo, per mi, és el que tinc apuntat com a quotoa 1.
2: Exacte,
5: I és un dau de 6... que no és aquest, és un dono normal, més 3.
2: Exacte.
5: És 3 més 3, 6.
2: Molt bé.
5: 13.
2: Bueno, estàs intentant fer sashimi, però encara no ha passat.
5: I un altre el mateix.
2: Vale.
1: Té multi...
2: Perquè a més és amb...
5: Sí, multi-atac.
2: El Derendil, sí. És un quagoz. Bueno, ell dirà que no, però...
5: Fuerza, ventaja. Ah, tirades de fuerza...
1: No, però això era quan et vas fer gran.
5: Sí. Ah, quan em vas fer gran. Perfecte, ets el millor. Molt bona memòria. Vale. Doncs llavors una altra tirada. Que és un 13 i un 4.
2: Fota-li.
5: Sí. Vale. I de mal
2: a un altre m'has dit, eh?
5: Ah, no, el mateix.
2: El mateix. Vale,
5: són 4 més 3, 7.
2: Molt bé, digue'm com està tallat el sashimi.
5: No sé, amb molta ràbia.
2: Perquè
5: el príncep d'Arendil...
2: O sigui, l'estàs trinxant, eh?
5: Sí, el príncep d'Arendil, com un diplomàtic, també està frustrat per fet de no poder estar resolent això de manera democràtica.
2: L'estàs tu projectant, Gerard?
5: I llavors comença a donar amb els dos punys fins que
2: molt
5: queda
2: bé.
5: Un...
2: Molt bé. Abans era l'hora de les tortes i era de sobte Hulk.
5: Sí.
2: Ho he vist, eh? Molt bé. Doncs aquest de bitxo, de sobte, no... Veieu que no... De fet, l'escena és una mica... sàdica, estranya, xunga. Perquè veieu com el vostre amic príncep d'Arendil s'està tornant boig, aixafant i esclafant un peix i, per tant, tot fa molta més olor de gairebé de peixateria del que us agradaria. I veieu com els punts se li taquen de les vísceres del quotó al qual està destrossant. La cara... d'expressió horripilant del Xuxar és clara. I fins aquí entenc jo el torn del príncep d'Arendil. Molt bé. Això estava per aquí. Següent. Serà finalment la nana, si no m'equivoco. Sí.
1: Vale.
2: Nana, your turn.
1: Abans una pregunta. O sigui, les altres quotoes, que no són el capità o tal, semblen molt convençuts de seguir el capità en plan de sí, tota la raó.
2: Sí.
1: Tal. Vale.
2: Sí.
1: Vale. Doncs farà servir raig de gebre contra el capità.
2: Molt bé.
1: Tal qual, sense... Bueno, és que ja té avantatge, és veritat.
2: Exacte.
1: Vale, doncs
2: mira
1: raig
2: que volies de sobte treure un altre ull al front.
1: Sí, vale, aquí. Vale. 4.
2: Llàstima.
1: 14. Vale, 14.
2: Vale.
1: Més... Què li sumava? Jo crec que li he de sumar...
4: Un bonificador d'atac d'encanteri.
1: Sí, que este per aquí, que és bastant alt, més 6. Sí.
2: Vale, és un 20 no natural.
1: Sí.
2: Li dones endavant,
1: vale.
2: pel mal.
1: I li he de fer un dau de... Un dau de 8, que a més és de fred. Que no sé si són dèbils al fred o el que sigui, com són peixos.
2: Són peixos.
1: 6. 6 més...
4: 6 més res.
2: Exacte, és 6
0: i ja està.
2: O sigui,
0: però
2: li fas 6 de mal.
0: La seva velocitat es redueix 10 unitats.
2: Ok.
0: Va més a poc a poc.
2: Molt bé, doncs veieu com la nana li dirigeix un d'aquests raigs de gebre que ja heu vist alguna vegada. Crec recordar que ja l'heu vist alguna vegada.
0: Sí,
2: i tant, i tant.
1: Home, l'hem vist bastantes vegades.
0: He congelat bastants
2: molts. Sí, ara estava pensant en el dimoniet.
0: El dimoniet i també un drou també el vaig deixar congelat.
2: Ai, simpàtic. I congela una part del peix i ho recorda realment a la paradeta del peix del mercat. Però no sembla que l'afecti especialment. O sigui,
0: vale.
2: En el sentit que està molt sencer.
0: Vale.
2: No que de sobte aquest tipus de mal no hagi estat efectiu, sinó com senzillament continua estant molt sencer i amb
0: moltes
2: ganes.
0: Però tampoc sembla que aquest tipus de mal li hagi sigut efectiu. O sigui,
2: no especialment efectiu.
0: Només que un altre atac.
2: Va. Exacte.
0: Ok. Ens entenem.
2: Més cosetes?
0: No, ja està, no pot fer res més.
2: Molt bé.
0: Crec, bueno, sí, no crec que no pot fer res. Pot moure's, però no la vull moure.
2: Vale, em sembla lícit, sí, normal. Següent torn és del Quotoa important. I el Quotoa important...
0: Get ready.
5: Ojo amb aquests nois, que pega bastant fort.
2: Vamos a tapupa. Vaja.

0: Tan acertado como siempre. Aprofitem aquest espai publicitari per,
1: sí, disculpa,
0: parlar de Dracamar.
1: És que hi ha coses del cotó aquest que són molt xules que no us he fet fer, així que de cara al següent torn de sobte us passaran.
0: Sí, de sobte estarem tots electrocutats, morts. Bueno, estareu.
1: Estareu, perquè t'has sortit corrents. Doncs anirà a per l'altra persona que té a prop, perquè el Xuxar està així, per tant entén que no és un perill per ell. I el que farà és el mateix tipus d'atac contra el nostre col·lega, el pobre Isar. I el primer serà amb un 17.
2: Isar aixecarà un braç i llançaré escut. Així que tinc un 22.
1: Molt bé.
0: Epa.
1: És per tots els... O sigui,
2: fins que torni a tocar.
1: Ah, exacte. Molt bé, doncs el primer no li dona, però ho tornarà a intentar una segona vegada. I farà... un 20, que tampoc li dona.
2: No.
1: Per tant, bueno...
2: Tinc el meu escut màgic al voltant.
1: Molt bé, molt bé. Doncs intenta fer-li així amb un cuny, intenta fer així amb l'altre puny, i cap de les dues coses toquen l'Isar. Molt ben pensat, Isar, per sobreviure a aquestes hòsties. Ok, next és... Ah, next són tots els altres col·legues. Ah, no, primer l'escambell, perdoneu.
2: L'escambell anirà corrent darrere de la nana i farà servir la seva acció per esquivar. Així que tots els atacs contra l'escambell tenen desavantatge.
1: Ens agrada molt això. Estupendo. Gràcies, escambell, per participar. Ets el millor, t'estimem. Següents són tots els altres Kutoa. I em sembla que n'hi ha alguns... No, de fet, tots... Em sembla que n'hi ha tres que han de fer servir...
3: Estan al terra, no?
1: Exacte, han de fer servir la seva acció per aixecar-se.
2: No és l'acció, no? Tècnicament. És la meitat del moviment.
1: És la meitat del moviment. Ah, doncs pues a prendre pel cul, s'aixequen tots. Molt bé, i els tenim tots sencerets. Vale. Clar, però més, l'onada tronadora...
2: Els han pes a 10 peus de distància.
1: I els ha fet pupeta.
2: Sí.
0: Sí.
1: Però només a 4, jo aquí apuntant-ho com si fossin tots els que han rebut les hòsties. Perquè no. Sóc així de guai.
3: No, tots s'han fet mal, però alguns al doble, no?
0: 4 han rebut.
2: Sí, o sigui, tots han rebut.
3: Sí.
0: Un dels quals està mort, sí. Però només han quedat 3.
2: Clar, no han rebut tots, perquè o sigui, han rebut 4.
0: 4 han rebut, sí. Un dels quals està mort, queden 3 que han rebut, i després l'especial que ha rebut 3.
1: Exacte. Però clar, llavors això vol dir que tenim 4 que estan sencers del tot.
2: Sí, 4 quotos il·lesos, 3 quotos ferits.
1: M'he emocionat, he dit, matem-los a tots.
0: I tu, quan has tirat el raig de llebre, quan li has fet, perdó? No...
1: El de Xonses li ha fet 6, crec. No, li has fet 6 de mal al...
2: Sí, al líder.
1: Al líder.
0: Fantàstic.
2: Na-na-na-na-na-na-na, líder.
1: No, na-na-na-na.
0: Na-na-na-na-na, líder.
3: Ai, ara, a la líder de l'expedició li heu de fer això.
1: Molt bé, doncs som-hi, perquè... Bueno, es repartiran una mica el que volen fer, i el que volen fer és aniran uns quants, sí, n'hi haurà un segur que anirà a l'Isar, que amb un 11 no et donarà.
2: No.
0: Dic, jo arribo a un punt, soc un quotó i dic, aquest jo no m'aprovo, és intocable.
1: L'altre anirà cap al Xuxar i senzillament l'agafarà. O sigui...
2: Com... No resistirà ni això, el Xuxar.
1: No,
2: vale.
1: No farà res. O sigui, el Xuxar està així i l'altre com tenen... El que estan intentant fer, per cert, perquè no ho he dit, és intentar llançar una xarxa. Cap a l'Isar, que la xarxa doncs, ha anat a l'escut i ha anat enrere i fora, però el Xuxar sí que l'agafen com amb la xarxa i el Xuxar com... Bueno.
0: És una persona que l'està agafant semblant, o és simplement ara mateix que està envoltat d'una xarxa, o és que hi ha una persona agafant i activament...
1: Hi ha un Quotoa que s'han anat al Xuxar directament a posar-li la xarxa com no té atrapat i tal, sinó com més aviat com agafant-lo sí. bé i com estirant-lo.
0: I estirant-lo, vale. Té nom aquest, en plan, té número aquest, per saber a qui matar, saps? En plan...
1: si em dius me'n vaig al que t'ha atrapat el Xuxar, em sembla bé, sí. o sigui...
0: Vale, però té, és dels que té set de mal o és de, no, dels que no té set de mal? Però és important, aquí hi ha una tàctica.
1: Sí, sí, aquest perdó, sí. Però... sí. Sí, sí, sí, està bé, està bé.
0: És dels que...
1: És dels que li has fotut l'hòstia, sí.
0: Sí, està enfadat.
1: Molt bé.
2: No hi ha algun altre que em vulgui atacar a mi? Fins a 6 poden, tenen espai.
1: Sí, sí. De moment un anirà cap al Mendel i li farà un atac també amb la xarxa.
0: Ah, han de passar per tots, no?
1: És un atac a distància.
2: Ah,
0: vaya...
1: Et llancen la xarxa.
0: Absolut gos. Si no fos un, si no fos un peix.
3: Wow.
0: Absolut gos.
1: Amb un 16 et dona?
0: Amb un 16 em dona, sí, uf.
2: Està el Mendel corrent i li cau la xarxa.
1: Això vol dir que estàs restrained.
2: Tens el mur de gent encara entre mig, en plan, vale. O sigui, no et poden venir a buscar.
1: Clar, no, no, però...
0: Ojo, no, tirin coses. Potser.
1: Podràs fer servir la teva acció per desfer-te d'això.
0: I puc fer accions. El que no puc fer és moure'm, no?
1: Exacte.
0: Vale.
3: Es volen tornar a capturar.
1: Total, vale, això és el... Vale, el aquest altre número de Quotoa. N'hi haurà un altre que intentarà un altre cop tirar-li la xarxa a l'Isar, que amb un 6 no li donarà. I llavors no sé ben bé com són les posicions. Tenim l'escambell amagat. Tenim... Que què tenim?
3: Revés i revés.
1: Revés i revés, que encara no han fet res, a més a més.
0: Sí. Pupido també.
1: Pupido, que tampoc ha fet res.
0: El Derendil està de banda tot.
1: Sí. És veritat, el Derendil s'endurà també un...
0: Sí, el Derendil està al mig.
1: Que amb un 14, no recordo el DC, ai, el DC, l'armadura del Derendil.
0: En sèrio?
1: Un 14.
0: Un 13, sí, l'enganxa.
1: Doncs ara mateix està enganxat per donar xarxa, el príncep Derendil també.
3: What the...
1: Quotoa. I, o sigui, està exactament igual que tu, el príncep d'Erendil, amb la xarxa. No és, no és mal. Tenen la xarxa i estan retinguts.
0: I no ens podem moure? O redueix el moviment o alguna cosa?
1: Si esteu
2: el vostre moviment és 0 i els atacs contra vosaltres tenen avantatge i els vostres atacs crec que tenen desavantatge.
0: Uf. Vale. I algú pot venir a ajudar-nos també.
1: Ai, potser no? El tinc per aquí.
2: Sí, sí, bueno, no ho sé, suposo que sí. Però la vostra velocitat és 0 i no us podeu beneficiar de cap increment de velocitat. Els atacs contra vosaltres tenen avantatge, els atacs de vosaltres tenen pesado, desavantatge.
1: Aquí, és que ho tinc aquí, no faig servir mai això.
2: I teniu desavantatge en tirades de sí. salvació de destresa.
3: Bueno. I ara que tenim avantatge pel foc faèric, què passa?
2: Sí. Es cancela mútuament, sí, tires normal. Normal.
1: Tires normal. Vale, vale. Ja ho hem fet això tal. El Ginger havia decidit anar-se'n?
3: No, ha estat...
1: No ha parlat el Ginger, sí, parlat. I ja està. Doncs el Ginger també s'endurà un ataquet.
3: Ha dit, ah, sí, no.
1: Que amb un 15?
3: Queda de mirar, perdona.
2: Armadura.
1: Que... Armadura del
3: Armor Ginger. Armor class 12?
1: Sí, també quedarà amb la xarxa.
3: Vale.
1: Això és un altre quotó. I tot, llavors...
0: Tot les, en plan, si és el mateix número, no ataca, no? No dona.
2: Sí que et dona.
1: Ah, sí,
2: que
1: sí, és igual, sí. Sempre. És igual o superior.
0: Ok.
1: Sigamos para bingo. I en aquest cas anirem a l'Eldez. Vale. Llançaran a l'Eldez, que amb un 20 natural jo crec que li donarà.
3: Sí.
1: I està també apressada.
3: Té pinta que ens capturaran.
1: Aviam, els vostres torns després us en podeu desfer, eh? Vull dir, no és cap borrada.
3: Vale. un mateix se la pot treure. Pots fer servir el torn per treure-se?
1: Exacte.
3: Vale.
1: Pot, o sigui, sí. Has de fer una tirada, ja us diré de què, de força per intentar desfer-vos-en. Si la passeu, doncs, fora, ja està. Pots també pagar la xarxa, rotllo, rajar-la.
3: Uh-huh.
1: Quantes persones he atrapat ara mateix? Perdoneu, eh?
3: 4.
1: Aquests dos ho han intentat. 1, 2, 3, 4. Vale, doncs em queda un Quotoa que... Um... enfrontarà a la nana.
3: Vale.
1: I amb un 10, jo crec que no et donarà.
3: CA 10.
2: No tens escut?
3: Tinc escut. Puc fer-ho servir, no?
1: És una reacció, no? Sí, sí, sí, pots.
3: Vale, doncs faig servir escut. I ja entenc que ja està. Sí. Faig servir.
1: Sí, sí, perquè és just.
2: Tens, o sigui, escut, que no és el mateix que armadura de mà, eh?
3: Escut, me'l vas canviar en pujar de nivell.
1: Vale, doncs això, fas servir a la teva reacció amb un...
3: Tira un escut.
1: Té una pregunta, per això. Ja ha fet servir un encanteri?
2: És només,
1: no és només en l'acció,
2: acció,
1: no?
2: Acció adicional. En
1: I
2: plan,
1: la
2: és
1: reacció és igual. Vale, vale. Exacte. Bien, nice. Doncs aquest serà el torn de tots els Quotoas. I el que ens queda ara mateix és el Bupido.
0: Perdó, l'especial ja ha jugat? Ha fet alguna cosa?
2: Qui?
0: L'especial?
3: Sí.
2: Sí, sí.
0: Veure,
1: ha intentat atacar.
3: M'ha intentat donar dos
1: altres. I s'ha posat
0: el... Espanyol, espanyol, espanyol, espanyol. El Bupido... Vale, dispara amb el crossbow, light repeating crossbow. Té el light repeating crossbow, no? O té un light crossbow?
2: Crec que té la ballesta de mà.
1: Té la ballesta de mà.
2: El que tarem tots, que és el mateix bonificador d'atac.
1: Sí, però era 6, no?
0: Més 4, i és un, en lloc d'un dau de 8 és un dau de 6.
1: Exacte, 6 més 4.
0: Vale. Ok, pues,
1: aquí dispara. Exacte.
0: Dispara el que ha tingut la indecència de capturar. Hi havia un que havia dit que estava capturant
1: el
0: Xuxer, però no. El que ha tingut la indecència.
1: I ara t'ha fet tanta gràcia, eh?
0: Atacar el Derendil.
1: Vale.
0: Que el Derendil, bueno, espera. És un 13. 13, vale. Més 4 són 17.
1: Vale, endavant.
2: Vale. Ha tirat amb avantatge.
1: Clar, no, fot-li
2: a veure si és un... Prova per crític.
0: 19.
1: Ni, llàstima.
0: Quasi. Vale, i ara de mal, és un de 6.
1: Hem quedat que el Derendil, el que tenia el Derendil era dels que havia rebut mal? Crec que no.
0: El Xuxar sí, el Derendil no. No, no, no ho hem dit.
1: Exacte, vale.
0: I és un 6.
2: Més?
1: Un 6 més 4, no?
0: 6 més 2.
1: Ah, 2?
2: 6 més 4 per donar, més 2 al mal.
1: Ah, clar, vale, sí. Ok. 6 més 2, total és un mal de 8?
0: 8, sí.
1: Vale. Ok, rep una hòstia, no li agrada. Sona un so gutural. I a més barrejat com amb així, aigua. Saps? Horrible, espantós. Molt bé, Bupido. I ara queden els dos col·legues, revés i enrevés.
2: Molt bé, al revés i l'enrevés deixaran anar una petita ràfaga de ballestes. Que porta una ballesta cadascú. Una ballesta de mà, sí. Tu-tu-tu-tu-tu. I els dos tenen multiatac.
1: Molt bé. Digue'm aquí, ja ataquen algun concret?
2: Estaran atacant a tots el líder.
1: Vale.
2: El primer atac serà un 18.
1: Molt bé, entra.
2: El segon atac serà un 16.
1: També.
2: El tercer atac serà un 14.
1: També.
2: I l'últim serà un 18.
1: Molt bé. Doncs tira per tot el mal.
2: Molt bé.
1: Hi ha molta maldat en este món.
2: Això seran 4 i 7, que són 11. I 4 i 5, que són 9. O sigui, 20 en total entre els 4 atacs.
1: Molt bé, molt bé.
2: No, no, són màquines de matar aquests dos.
1: Sí. Molt bé, estupendo. Ha rebut mal, no li ha agradat, no és simpàtic. I continuem, perquè ara mateix estem en una situació... Tensa. Tornem a començar la roda. I si no m'equivoco, Isar,
2: sí.
1: Primer a fer coses.
2: Intentaré fotre-li una estocada directament al coll. A veure si puc. Amb avantatge, a veure si hi ha sort. Bueno, un 18.
1: Entra.
2: Això seran... Joder, 6 punts amb el punxant.
1: Molt bé.
2: No estic ferit, ja està, això és el meu torn.
1: Està molt bé, ben tornejat.
2: Podria haver fet... Bé, és igual.
1: No t'ha agradat el que has fet, podria haver fet altres coses.
2: Bueno, podria haver-li causat 4 punts de mal de foc a un altre Quoto, però massa tard.
1: Molt bé, torn de l'Isar. ha estat efectuat. Ginger i Elde, tant l'ordre que tu vulguis.
3: Vale, doncs el...
1: Va, idealment Ginger primer, Elde després, que sí, ho hem fet abans.
3: Bueno, estan les dues en xarxes.
1: Sí.
3: Vale, llavors...
1: No, el Ginger no li hem llançat, crec, perquè
3: sí,
1: s'havia...
3: Sí.
1: Desubicada.
3: Tots dos.
1: Gràcies.
3: Vale, llavors, tot i així encara poden disparar amb l'arc.
1: Amb desavantatge.
2: Sí, però com que tenen avantatge, tirada normal.
1: Exacte.
3: Vale, doncs fa el Ginger disparar dos cops amb l'arc. Tiro dos per cadascun. 20 i nice. 12 més...
1: 4, era?
3: Crec que sí que era 4.
1: Em sona 4.
3: Sí, 4.
1: A qui estaves disparant, perdó?
3: Al cap.
1: Al cap.
3: Un 20 natural i un 12 més...
1: 16,
3: 4,
1: no?
3: 16.
1: Vale, les dues entren endavant.
3: Vale, i...
2: El Ginger té sneak attack.
3: Sí, té sneak attack, que no ho acabo d'entendre, perdó. Una cop per torn, l'espia fa extra... En extra 7, dos daus de 6, damage when it hits a target with a weapon target has advantage on attack roll.
4: Sí. Has d'estar amagat.
1: No, que es tingui algú a melee amb el... Sí. Que no sigui el Ginger.
4: O bueno, tenim avantatge amb el foc faèric.
3: Espera. O,
2: també,
3: quan el target...
2: Tenim múltiples coses.
3: Escolteu-me! O quan el target està a 5 peus d'un aliat...
2: Sí.
3: De l'espia, que no està incapacitat i sent capacitat.
1: Però això té aquest atac.
4: Això és simplement avantatge per proximitat.
2: No. És el que posa en el text, el que ha dit el Gerai.
3: Sí.
2: Tens... Sneak attack és mal extra,
4: sí,
2: i aquest mal extra necessites una condició per fer-lo. I sí, aquesta condició és o tenir avantatge en l'atac o tenir un aliat a 5 peus.
1: I té totes dues coses.
3: Sí, vale.
1: Té avantatge, bueno, no ara ja no perquè tal, però,
3: sí,
1: però tens un aliat a 5 peus. Per tant, el mal que li facis es podrà sumar... jo et diria que tiressis els daus, perquè la suma aquesta que et dona com de la mitjana és per si vols estalviar-t'ho.
2: I has fet un crític, per tant es dupliquen tots els daus.
4: Uf.
2: Per tant ara mateix tirarà...
1: De la primera de xances.
2: Sí, de l'sneak attack. 6 de 6, si no m'equivoco.
3: 6 de 6.
2: Sí, perquè és 1 de 6 per la ballesta. 2 de 6 pel sneak attack, ho dupliquem i tenim 6 de 6.
3: Que són...
2: D'aquests.
1: Dels normals.
3: Vale, 1, 2, tinc de sobre 3, 4, 5.
1: Manos arriba.
3: 6. Vale, faré servir el dau de tirant-lo dau que ens van donar l'altre dia. Mare de Déu, senyor. Algú que vagi sumant. 4
1: que jo
3: més
1: no sé
3: 5,
1: matemàtiques.
3: 9 més 5, 11.
2: No,
1: no, no, no
3: 9 14. Més 5, 14. 14, era això, 5. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
1: Què? Molt bé, eh? No. I aquí li hem de sumar la destresa, no?
3: Ah, bueno, sí, hi ha més. Cada
1: 24 més dels dos tirs, doncs més dos, més dos.
2: Això és un atac només, eh?
1: Ah. Ok.
2: Això és el primer atac.
3: Això és el primer atac.
2: És 1 de 6 per la ballesta, més el sneak attack i es duplica perquè és un crític.
1: Ah, vale. És veritat.
2: Això són 6 de 6
1: doncs
2: pel primer atac.
1: Doncs això, més dos.
3: Vale.
1: M'has dit 24?
3: 24.
1: Més dos, 26.
3: 26.
2: Exacte.
1: O sigui, en total, 26 de malet.
3: 26. Més, ara sí
2: ara
3: que és...
2: Ara 1 de 6 només.
3: Un de 6 només.
2: Sí, sí. Perquè sneak attack és només una vegada per tot.
3: 4, 5, 6. No són saltos.
1: O sigui, 6.
4: Això aquí, l'especial?
1: Sí. De sobte li ha fet 41 punts a mà.
4: 24 més 4.
2: 41 o 31? Perquè eren 26 i ara 6 més.
3: 31, no?
4: 31,
3: no s'ha passat. 26.
1: Ah, bueno, doncs potser creuen números. És igual, jo estic bé. Estic on he de ser.
4: 26 més 5.
3: I està bé també el senyor.
1: Està allà, està sencer, no està mort.
3: Joder.
2: Però en plan, té pinta d'estar tocadet o està com...
1: Home, molt més tocadet del que estava quan ha començat. Clar, clar, no està tranquil·líssim.
3: Vale.
4: I acabem de fer 50 o de mal en dos...
1: Sí, sí, continua allà i us pensa...
3: Pot fer servir el seu bonus atac per... Hi ha algunes pedres per amagar-se una mica o alguna cosa?
1: No, no, esteu a la vora, no hi ha res.
3: Vale, doncs ja està.
2: Es tira el llac.
3: Sí, bueno,
2: i no ho tornem a veure mai.
3: Bonus atac per fer un dash disengage.
1: Però és que no està engage perquè ja ha estat a distància. O sigui, engage és quan estàs a melee i vols separar-te del teu enemic.
3: No es treuràs la xarxa.
1: No.
3: Vale. O hide action. Vale. Pues ja està.
1: Clar, més totes aquestes coses no té moviment, no les pot fer.
3: Ja.
1: Tampoc podria arribar a una pedra si n'hi hagués una.
3: Ja.
1: Perquè no es pot moure.
3: Vale. Doncs ell ja està. I ara la Eldeth.
1: Exacte. Fota-li, a veure si es fot el peu o no.
3: Vale, la Eldeth dispara dos cops, amb la ballesta també. Que són... un 7 més...
1: Està atacant
3: més 4, el líder.
1: Vale.
3: 7 més 4, o sigui...
1: Que no
3: 7,
1: arribarà. 8,
3: 9, 10, 11... Vale.
1: No
3: i l'altre és un, no, un 6 més 4, 10. Tampoc li dona, crec, no?
1: Nope.
3: Vale, doncs pues la Eldeth ja està.
1: Nice try, Eldeth, com sempre. Pobreta meva,
3: sí,
1: eh?
3: No,
1: no hi ha manera.
3: No, no hi ha manera.
1: No hi ha manera.
3: El Gimjar sí que rebenta, però la Eldeth... ja està.
1: Molt bé, doncs passada l'Eldeth, el següent jo juraria que és el Mendel.
4: Sí.
1: Fota-li, Mendel!
4: Acció per treure'n la xarxa.
1: Vale.
4: I després paraules curatives per curar-me a mi.
1: Vale, doncs prova a veure si et pots treure la xarxa. Ha de ser una tirada de... Què estàs intentant fer?
4: Tinc una pregunta, i ara, perdó, perquè es carrega una mica el ritme, però jo, per haver posat a nivell 4, em puja tinc una millora de característica, la millora de característica que...
2: Has agafat el dote.
1: Exacte.
4: Ah, has agafat el dote, vale, perfecte, sí. Pues ja està. Pues res. Pues
3: saludant, paraula... des del xat ens saludant. Hola, Poticornio.
1: Hombre!
4: Hola.
1: Que sempre... la càmera és allà, eh? O sigui, saludes al xat, però és...
5: Hola, xat.
1: Hola, Puti, com estàs?
4: No, és que és aquella, és que n'hi ha 35 càmeres.
1: Això, què estàs intentant fer? Perquè tens dues opcions. Una, que estàs començant per la...
4: A mi mateix.
1: Vale, no desfer-te de la xarxa. No, la xarxa no te'n desfàs i així, ja està.
4: Vale.
1: La xarxa, o per força te la treus de sobre... o li claves un cop a la xarxa a veure si la destrosses.
4: Vale, els dos són un check, no?
1: Exacte.
4: Vale, és que força...
1: Sí, una és un atac i l'altra és força.
2: És força pura o atletisme?
1: És força.
2: Vale. No
1: força,
2: sabem força. Ja,
4: jo també, que fos atletisme.
2: O sigui, et pots atacar amb desavantatge perquè estàs lligat i la xarxa no li
1: no
2: tira...
1: No estàs en flames.
2: Amb acrobàcies...
4: Força normal.
3: Amb acrobàcies no s'ho pot treure rotllo haciendo una...
1: No.
2: Pots fer un backflip, però segueixes lligat.
1: A més, amb desavantatge, perquè a més no tens moviment.
4: Puc fer un backflip?
1: Pots intentar-ho, però si vols dedicar la teva acció a fer un backflip, no sé jo.
4: Vaig a força.
1: Vale. És salvació de força.
4: 10.
1: Clavat per treure't la...
4: 10 més 1, perdona.
1: És
4: 11.
1: Igual. 10, estava bé.
4: Uf, vale.
1: Et dediques a la direcció. Molt bé.
4: I després pues, em curo cantant una cançó dels Beatles.
1: Canta.
3: Help, I need somebody.
4: Que és un dau de 4... Mm-hmm. Més carisma, que són 3.
1: Estupendo.
4: Llavors, 1 més 3, 4, em curo.
1: Oh, bueno, menos d'una piedra.
4: Menos d'una piedra, sí. Vale, ja està. Fins aquí el meu torn.
1: Genial.
4: Puc apropar-me una miqueta? M'apropo una miqueta.
1: Però just... No, o sigui, quan... ara... Clar, jo... No sé, suposo...
2: T'has apartat 30 peus.
4: Vale.
2: O sigui...
4: M'apropo 15 peus.
1: 15 peus.
4: 15 peus.
1: Molt
4: no,
1: bé.
4: Mira, 14 peus. 14.
1: Ah, mira, que simpàtic. Estupendo. Guai, doncs un cop fet el torn del Mendel, el següent és el Xuxar, que a veure si endevineu què passarà.
3: No fa res.
4: Va, Xuxar, tu pots.
2: O sigui, el seu pacifisme va tan lluny de ni tan sols intentar impedir que el lliguin. Això també és violència. Molt bé.
1: Sí, sí. Ja,
4: no, ni alliberar-se de les lligadures.
1: És així. Següent en el torn, Príncep Darendil.
4: Príncep Darendil està enxarxat.
1: Sí. Està enxarxat, efectivament.
2: Però és fortot, no? Pot atacar igualment.
1: Sí, era fortot.
4: Com té multiatac, té més sentit que s'intenti alliberar amb un atac i amb el següent intenti...
2: Bueno, no sé com... És, la xarxa diu que pot fer servir la seva acció per fer un atac, no? Suposo.
1: Exacte. Sí, sí.
2: Es sobreimposa, en plan, la xarxa t'imposa aquesta condició.
1: Sí.
2: Si et vols treure la xarxa, fas un atac.
1: És un
2: només.
1: Atac, i ja està.
4: Vale. Doncs pues llavors... M'intento alliberar per força, diria.
1: Vale. Bueno, efectes pràctics, tant és un com l'altre.
2: Sí.
1: O sigui, o rajes la xarxa...
4: Ja, però és que no sé quan necessito per rajar-la.
3: De CA.
2: Sí, i sobretot l'intentar rajar té desavantatge.
4: Això també,
1: això és veritat. El que passa és que no em diu... Ah, no, sí que m'ho diu, clar, que no m'ho diu.
4: Saps
1: així, de xula. Em diu... sí, em diu l'AC que has d'arribar per rajar la xarxa.
4: Vale. Vale, és un 14 mestres que són 17.
1: Estupendo, es treu la xarxa de sobre.
4: Es treu la xarxa de sobre. Hi ha accions disponibles que tinc com a...
2: Entenc que no en té cap. O sigui, no sé que tingui alguna bonus action.
4: No, crido. Fas, perquè estic molt enfadat. Perquè...
1: molt ben enfadat. Gràcies, Príncep Darendil, per aquesta enfadamenta. Molt amable per part teva. I següents torns... Na, na, na, na, na, na, na.
3: Vale, la nana, ella no té cap xarxa, així que perfecte. Va a fer... Tornem a fer raig de gebre contra el líder.
0: Líder.
1: Fota-li.
3: Llavors són dos daus de 20, no? Perquè és amb avantatge.
1: Exacte.
2: Perquè la nana no està lligada, oi?
3: No.
2: Has tirat la...
3: 11 i 8. Pues seria 11 més 6, si no m'equivoco. Doncs
1: pues fota-li 6 més 6, que jo crec que sí. Ah, per cert.
3: Sí, és 17.
1: Sí, una cosa que és de les que m'he oblidat abans i ara arribarà. Com a reacció al meu jefasso Quotoa a una criatura a 60 peus, que és el cas, que castegi un encantament, Quotoa pot fer un atac a una criatura friendly que tingui en ranx, a l'abast.
2: A una criatura friendly?
1: Sí, això entenc. Si l'atac dona, it deals minimum damage instead of rolling. O sigui, fa el mal mínim en comptes de tirar els daus. I l'objectiu té avantatge a les tirades de salvació de saviesa d'aquest torn. Per tant, el meu col·lega pagarà a un col·lega seu.
2: Vale, molt bé.
3: Això li fa què?
1: Que el teu mal sigui el mínim que li pots fer.
2: No, què?
1: No,
2: sí. No.
0: Sí, no?
2: El mal que li fa al seu col·lega és el mal mínim. O sigui, en plan, clar, pega un col·lega...
1: No entenc ben bé què fa, el pega i ja està.
2: És donar-se avantatge, en plan, si ara la nana, en comptes de tirar-li un gel, li estigués tirant alguna cosa de controlar-li la ment, saps? En plan...
1: Clar, llavors no li pagaré al meu col·lega. Estava entenent fatal.
0: Ah, vale.
2: En plan, llavors pot pagar algú per protegir-se ell.
1: Sí, sí.
0: Per guanyar ell avantatge a The Wisdom. Vale.
1: Pues no, que és broma. Raro. No em pagaré el meu col·lega.
3: Vale. Vale,
1: és doncs, de sobte.
3: Tiro un dau de 8.
1: Tira un dau de 8. Pobreta.
3: 4.
1: Estava a punt de liar-la jo. Com
3: I ja està, li faig 4 punts de mal.
1: Molt bé!
2: I redueixes el seu moviment en 10 peus.
3: Sí.
0: Tot i que hem de dir que des de l'equip dels anti-Quotoa estem bastant d'acord en que li pegués a un col·lega teu.
1: Sí, sí, sí. Sí. Sí. Ok.
2: Ja està. A més, amb el Gardelo que t'ha fotut, sabeu que el mal mínim que fa no és 1. O sigui...
1: Vale. Nana fet, arriba el meu col·lega, de fet. I tenim al davant... Pues a tu mi. Tenim al davant. El que n'hi ha.
0: Escut no és un cantrip, no? En plan, tens
2: no.
0: un número limitat.
1: Exacte.
0: De vegades. Va,
2: 3.
1: És que són tantes coses, aquest cotó, és tan estrany.
0: 2.000 punts de vida, també. En plan.
3: Sí.
0: Dragones.
1: Ok. Doncs farà el que sap fer, que és pagar. Perquè així l'han educat. Llavors anirà contra l'Isar a intentar fer el mateix que ha fet abans. Que amb un 19...
2: Està tornant a fer el puño elèctrico, oi?
1: Uh-huh. Mm.
2: A veure, podria fer una cosa que és més graciosa que tirar escut. Però no la faré. Perquè és millor protegir-me. Perquè a tu t'ha fotut un bon Gardelo.
1: És cert.
0: Si treus la pistola, però és per ensenyar-la, eh? Per anar aquí i dir, faria algo divertidíssim.
2: O sigui, podria tirar a absorbir elements, que llavors, suposant que sigui... Bueno, vull dir, ho sabríem. Li ha fet mal elèctric abans?
1: Sí.
2: Rebria la meitat del mal, i la següent hòstia que dono jo li sumaria un deu extra. Però segueix sent una hòstia forta, i a més, després en vindrà un altre.
1: Uh-huh.
2: Llavors tiraré escut.
1: Molt bé, ben escudat. I ara és un 22 un altre cop, oi?
2: Sí.
1: Molt bé.
2: Barrera màgica.
1: A veure...
2: Si amb el primer atac m'hagués fallat i només m'hagués donat amb el segon, llavors sí que ho hagués fet, però m'estimo massa la meva vida.
1: Llavors, com ets l'única persona que té a melee, que jo sàpiga...
2: Sí, sí. O sigui, l'Isar es riurà a la seva Carme. Això és el millor que pots fer, criatura.
1: Vull com em doni el segon, fliparàs.
2: Bueno, estic intentant que m'ataqui a mi en comptes dels meus companys.
0: Una mica de burla
1: maligna. I el segon no arribarà.
2: Què ha tret?
1: El 1. No, ha dit adéu. Pobret meu. Molt bé, i això és el que fa aquest Quotoa. Següent són els altres Quotoa. Que el que faran serà...
2: Puc cridar en veu alta en sota comú?
1: Sí.
2: Això és el millor que pot oferir la vostra miserable raça?
1: Oh. Molt bé.
0: S'enfaden, fet això... s'enfaden bastant els de visió.
1: Sí, estan...
0: Des d'aquests 15 peus als quals estic jo.
1: És així. Sí, no poden fer tampoc un muntíssim de coses més, però intentaran un altre cop contra l'Isar, un parell, un altre cop. El que fan és recollir la xarxa i tornar-la a llançar. I el primer fallarà i el segon també fallarà. I aquí tenim restraint a ningú ja, oi? Us sí. Heu desfet tot?
2: No, no, el Jim ja s'ha restraint, sí, i la Eldeth també.
4: Ja està.
2: Tu no, i el
3: Cuoto a nostre sí.
2: Ah, bueno, sí, i el xuxu de crema també segueix.
1: El xuxu de crema. Molt bé, doncs... Anirem... N'hi haurà un que s'acostarà al Gimger. Per la ubicació jo crec que no travessa ningú, o sigui, l'únic que tenen molt a prop ets tu, però fan una mica així.
4: I el Derendil també, no?
1: El Derendil el tenen al costat, no me'n recordava. Joder, si m'hagués recordat, el Cuotó hagués anat al Derendil a pagar.
4: Però és que no ens interessava que te'n recordessis.
1: No me'n recordava. Home, aviam.
2: Jo els estic intentant provocar perquè centrin la seva atenció en mi.
1: Sí. Doncs llavors aniran al Derendil. He fet servir dos Cuotó per intentar atrapar un altre cop el de Xonses, i el Derendil no està restraint.
4: No,
3: l'ha tret.
1: I ara ho tornarà el mateix que l'havia llançat, i el torna a llançar a veure si el restraineja.
2: No se'ls acaben les xarxes?
1: L'està recuperant, sí, està lligada.
2: La tiren i està lligada amb una corda i la tornen a...
3: Per això potser és més interessant tallar-les, no? Quan se'ls treuen.
4: Les trenquen, no? Quan...
1: No. És o la rebentes, sí, o te'n desfas. Ah, i el Derendil se n'ha desfet.
4: I si la rebentes, li treus?
1: La rebentes, ja està.
4: No
1: pot fer
4: servir això, no? Bueno, no t'han dit que el Derendil estava allà, tu no ens has dit això, vull dir, hi ha hagut una miqueta aquí de...
1: No passa res.
2: També és més difícil trencar-la perquè estàs atacant amb desavantatge.
1: Exacte. 22 pel Derendil, que torna a estar restrained. I el següent Cuotoa atacarà el Derendil. Amb avantatge. Perquè està restrained.
2: Ah, clar.
1: L'acaba de restrainar ja ara mateix. Oi, perdó. Que amb un 17 li dona el príncep Derendil. Vale, i el que farà no és gran cosa. És llançar-li una... Perquè no s'hi acosta. O sigui, un li llança la xarxa i l'altre li llança una llança. I això és... això. És una de 6, que seran 5 punts de mal pel príncep Derendil.
4: A tot això?
1: Sí.
4: No hem tingut el Jorland com a personatge jugable en aquest combat.
1: És veritat. Tota la raó.
2: No passa res.
3: Ha estat així.
1: És que potser no hi és.
3: Ah?
4: Ah, potser no hi és. Jorland!
2: Sí que t'importa.
4: Sí.
3: Doncs hem adonat que no estava al moment.
4: Què ha passat? Què li ha passat al Jorland?
2: Ara mateix ens estan intentant matar. Solucionem la situació del Jorland una vegada tots els Cuotó estiguin arrebossats.
3: Potser porta dies que no està.
1: No.
3: Ah, vale,
1: però
3: vale.
1: En el moment en què heu sortit del bosc, no l'heu vist.
3: Ah, vale, ha sigut anar per allà. Vale. Tic, no ho sé.
1: Vale, llavors... n'hi haurà un altre que tornarà a atacar el príncep? I amb un 22 crec que li dona.
4: Quasi, però sí.
1: Quasi. I això són 2 punts de mal, perquè li fa molt de mal. I crec que em queden 2 Cuotoa. M'estic descomptant ja, em sap greu. Llavors, a la nana...
3: Ah.
1: Oi. Li llançaran una xarxa.
3: Vale.
1: Que la primera fallarà. La primera, dic, no perquè puguin llançar-se més d'una al mateix senyor, sinó perquè serà l'altre el que tornarà a intentar.
3: Vale.
1: I amb un 10.
3: Tinc 10.
1: L'escut era només per aquell moment?
2: Fins que li torni a tocar.
1: Ah, doncs llavors sí. El pots tornar a fer servir, sí, l'escut, si vols, perquè no et restrainegin.
3: Suposo que sí, el torno a fer servir. Sí.
1: Your Choice.
4: Ens diuen des del chat que no és l'estena ja perquè no està al diccionari. Pompeu Fabra és contenir entre xarxes.
1: Igualment diré al chat que el diccionari de Pompeu Fabra no és l'actual tampoc.
4: Volíeu guerra? Doncs pues ja teniu dos. En teniu dos guerres, ja.
1: Molt bé, i fins aquí el torn de tots els quotoes. Crec que és el torn de... Crec, pot ser que m'hagi saltat el torn de l'escambell, però continua fent el mateix que sempre, no?
2: Intentarà tirar prestidigitació.
1: Ah, vale. N'ha pres?
2: No. Vale. Però tots podem veure que l'escambell es concentra molt i no passa res.
1: Cuqui. Bupido.
3: És tu.
4: Antes que... Abans que Ginger i Eldes... Em sona bé.
3: Elles no,
1: però si han jugat.
4: Ja han jugat.
1: Ah,
4: perdó.
1: Ja han jugat.
4: Bupido està lliure de atadures.
3: La culpa.
4: I li fa una altra vegada un dispar a... al Cotoasis.
1: Que és,
4: que és el Cotó que ara mateix no té mal. És un Cotó. Exacte. Que ara mateix no té mal. Llavors, li tira... Dau de 20...
2: Aquest no és.
4: Aquest no és. Aquest. Ben vist, perquè, uau.
2: Amb avantatge.
4: Amb avantatge, perquè he tret un 5. 12, més 4, són 16.
1: Vale, endavant.
4: Ja, vale. Més, i dona 4 més 2, 6 de mal.
1: Ok. Vale. Bona hòstia. Està bé, està xula. És interessant.
4: Ja està.
1: Molt bé.
4: Final del torn.
1: Revés i en revés.
2: Faran la seva metralladora de ballestes. Però aquesta vegada anirem un per un.
1: Vale. A veure si...
2: Bueno, no, si abans la vull fer, si només tinc dos daus. Aniran, de moment, tots al líder.
1: Ok.
4: Si el líder és molt...
2: Primer atac. Serà un... Això està borratxo. Un... 8. No, 14.
1: 14 sí, 8 no. 14 entra.
2: Segon, serà un 21.
1: No entra, t'imagines? Un 14 entra, però un 21 no.
2: Un 12.
1: Nope.
2: Un falla. I l'últim, un 7.
1: Nope.
2: O sigui, entren dos. Entren aquesta dos. Vegada. I faran 7 i 8, que són 15 en total.
1: Nice. Molt bé.
2: I bona hòstia, serà el
1: seu
2: està
1: torn. Molt bé. Bon torn.
4: Quant en total, perdó? Què?
1: 15.
2: 15.
4: 15. I encara segueix viu?
1: Sí.
2: Mare meva.
1: És així?
4: Potser no l'estem traient vida.
2: Home, jo crec que... O sigui, sembla que l'estem ferint, no? Vull
1: sí,
2: dir...
1: sí, sí. Veieu...
2: No està en plan...
4: Com tu, que t'ho sigues en plan.
1: Sí, exacte. no, no. Li esteu fent mal.
2: Sí.
1: Però encara està viu.
2: A mi, de moment, no m'han ni despentinat el serrell.
1: Molt bé, torna a començar la roda. Isar!
2: El líder té encara algun coató a ell a una distància d'un metro i mig, aproximadament?
1: Sí.
2: Fantàstic.
1: Sí, just al darrere, els que estaven atacant el Derendil.
2: Molt bé, doncs resseguiré la fulla del meu estoc, que es tallarà en flama verda, i intentaré donar-li una estocada. Amb un 19.
1: Sí.
2: I això, joder, seran 7 punts de mal punxant i 4 punts de mal de foc al Quotoa que tingués a prop.
1: Molt bé.
4: Quin és?

0: això no es pot fer, vale.
1: O sigui, tu pots provar-ho, però jo et diré, vale, no ataca't a un dels que hi ha al darrere. Vale. Pues el de la dreta, el de l'esquerra. No et diré, Quotoa número 7. Ha perdut 4 punts de vida.
0: Vale, vale,
1: jo et puc dir aquest... O sigui, no et preocupis.
0: No, però va, però com... va en contra l'esperit de l'aventura que... Vale, simplement... Ok, entenc.
1: O sigui, més o menys pots ja, doncs, jo què sé, faig focus a aquest perquè és el que té com retingut, vale. aquest personatge o no sé què, o aquest perquè m'acaba d'atacar, o aquest perquè no sé què. I jo et puc dir, hòstia, doncs aquest ja ha rebut uns quants cops i està més fotut o menys fotut,
0: vale, vale.
1: Quan tu m'ho preguntis. Però això jo no t'ho posaré fàcil si tu vols fer això.
0: Vale.
1: Rotllo, jo et diré, vale, ha atacat aquest o aquest altre.
0: Ho entenc, entenc sí. La... Sí.
1: Està estupendo.
0: La vibra.
1: Ok, i ara mateix això havíem fet amb l'Isard. Acaba aquí el teu torn?
2: Sí.
1: Molt bé, tornem a començar.
2: Una pregunta. Sí. És que ara he vist que tinc aquí apuntat bonus atac màgic més 6. Què vol dir això?
1: Que cada vegada que fas un atac màgic... Sí, que sigui dirigit, és el teu bonificador.
2: Tu que li has estat sumant fins ara quan has tirat el raig de
1: llibre. El que t'ha estat passant...
2: És que no he sumat en cap moment.
1: Sí,
2: cada vegada ho has sumat.
1: Però cada vegada ho has buscat i ho tens allà.
2: Sí. Ah, vale. No al...
1: No.
2: Ah, vale.
1: De fet, generalment, si no es diu el contrari per alguna cosa en concret, el teu mal de màgia és el mal de màgia que hi ha estipulat a l'encanteri.
2: Vale.
1: Gimjar, que jo recordi.
2: No, tu primer.
0: Ja, acabo d'atacar.
2: Ah, conyo. Vale. Doncs el Gimjar ataca 2 cops de ballesta i a més té el de l'sneak attack. Llavors tiro primer.
3: Vale. Sí, perquè té desavantatge-avantatge, tira normal. Sí.
2: 5, que no entrarà, i 14 més... eren 4.
1: Aquest sí que entrarà.
2: Sí.
3: 18.
2: Llavors entra el de 18.
3: 3 de 6.
2: És 1 de 6 més 2 per l'altra cosa.
1: Uh-huh.
2: Vale. Són 4, 4, 8, 9, 10, 11. El líder, no ho he dit, però...
1: Vale. Sí, ho has dit.
3: Li suma algú més 2, crec.
1: Sí, més 2. Més 2 de...
2: Sí.
1: Molt bé.
2: 8, 9, 10,
1: 11. Digue'm com serà el sashimi distància.
2: Vale, doncs el líder que estava tan xulo, ja com el Jim ja és habitual, amb la seva ballesta, li dispara entre els dos ulls. Bastant, és fàcil perquè són bastant grans i estan uh-huh. bastant separats.
1: És veritat, si apuntes el cap anirà aquí.
2: Llavors li disparen tot el front amb molta punteria i cau enrere recte com un peix fora de l'aigua. Pong, fa un petit
3: alatecs.
2: Sí. Tuc.
1: I pobret, queda et sap greu tan jove. Ja. Molt bé, doncs aquest Quotoa ha morit.
2: Vale.
1: I el del xat, com em digui que ha morit, no és correcte, li diré que el meu parlar l'escric jo i el parlo jo.
2: I entenc que li toca l'Eldez.
1: Efectivament.
2: No? O a més sí. Vulguin fer alguna cosa raro.
1: No.
2: Vale, doncs l'Eldez dispara 2 ballestassos.
1: Uh-huh. Al seu peu dret i a l'esquerra.
2: Sí, al grup de...
1: De Quotoa.
2: Sí.
1: Ok.
2: Sí.
1: Entenc que els que tingui més a prop, alguna cosa així...
2: Sí,
1: els
2: que tingui així... més a prop, sí.
1: Sí, en realitat estaven tots a un rang com de distància, els que hi havia com al darrere del... Ja us ho diré, del Quotoa jefe.
2: Són 7 i 9, que crec que...
1: Li
3: suma algo.
1: Clar.
2: Li suma...
3: 4. O sigui que són...
2: 9,
1: 11, 11,
2: 12, 13.
3: 11 i 13.
1: El segon entra, el primer no.
2: El 13, vale. Llavors, un dau de 6, havíem dit, més 2.
1: Mhm. Uh-huh.
2: Són 5, 6, 7.
1: Vale. Vale.
2: I ja està.
1: Hi ha un Quotoa que està sagnant bastant totxo.
2: Vale.
1: I s'acaba el torn de l'Elden, sí. Entenc jo. Següent és...
0: Crec que és
1: el Mendel.
0: Vale. Llavors, jo estava a uns 15 peus del meu allò.
1: Sí, és cert.
0: Tot i que no tingui una... Torno... Puc apropar-me al meu jo sense... Ah, no, clar, perquè ara està mort.
1: El líder està mort.
0: El Quotoa està mort. Doncs 15 metres cap al meu jo.
1: Metres no, però...
0: 15 peus cap al meu jo. De fet,
1: 15 14...
0: metres. 14 peus cap al meu jo, perquè el meu plan després és poder tornar a tirar cap enrere i que no m'ataquin. No tingui ningú atac d'oportunitat.
1: Vale.
0: Això és viable?
1: Et posaràs a melee amb algú o no?
0: Vull no posar-me a melee algú justament per poder activar o la tronadora sense...
1: Okay.
0: I després tornar a tirar cap enrere sense què,
1: Vale, crec, o sigui, ara mateix hi ha unes quantes persones, no els pillaries a tots si fas això.
0: Puc no pillar-los a tots.
1: Jo crec que pillaries, doncs igual que abans, unes 3 persones, perquè abans t'has acostat prou com per tenir el
3: líder al davant.
1: Ara no, deixes una mica de distància. Sí.

0: jo crec que 4 els tornes a agafar.
1: I si m'apropés del tot?
0: Ara mateix
1: enviaria ja més?
0: 3, 4, 5, 6, 7 bitxos tenim.
1: Sí.
0: Jo diria que potser un o dos més els podries agafar.
1: Un o dos més, pues vaig allà. Vaig a fetge descoberto contra ells.
0: Vale.
1: I poso davant.
0: Doncs jo et diria que 6 va. 6.
1: 6?
0: Sí.
1: Ok. No vull saber quins. Quins 6. Hola, tronadora.
0: Vale. Això és que han de tirar ells.
2: Salvació de Constitució.
1: Ells. Lamentablement, el Derendil també ha de tirar Constitució, no? Perquè està allà al mig.
0: No està al mig.
1: Ah, no?
0: Estava al costat de l'Isar. Més o menys.
1: Vale.
0: O sigui...
1: No l'enganxo, llavors?
0: Jo crec que no.
1: Vale, perfecte, millor.
0: O sigui...
1: Pues no l'enganxo.
0: Sí, o sigui, estàveu vosaltres tres amb el Xuxar aquí enmig. Ha vingut un senyor que se l'ha endut. I no ha entrat al rang de l'altre. Més o menys.
1: Vale.
0: Per tant, et queda l'espai del mig del Xuxar. Això és el Derendil, això és l'Isar, que estava aquí pagant-se amb el senyor.
1: Vale.
0: Pots anar fins aquí, més o menys, i no enganxes a cap dels dos perquè estan més o menys a la mateixa
1: línia. Vale, perfecte, doncs aquí vaig. Aquí vaig, o la tronadora i a tots els malos.
0: Vale, mira, aquesta vegada sí que faré un per un, perquè són molta gent. O sigui, ja no són tanta gent, però si no té tanta gràcia si ho fèiem tots. Són 7. Tico, tico, tam. Quantes... Tindré suficients?
3: Jo tinc més.
0: Espera, que en tinc un per aquí. Bon. Jo deu de 20 cares, perquè sí. Molt bé. Són 7 daus. A veure què passa. Salvació de Constitució. Tenim un 13.
1: El meu és 13.
2: La passa.
0: La passa. Un la passa. Un 12 no la passa.
1: Mm.
0: Un 17 sí la passa.
1: Joder.
0: Un 8 no la passa.
1: Yeah.
0: Un 4 tampoc la passa.
1: Ah.
0: Un 10 tampoc la passa.
1: Ah.
0: I un 7 tampoc la passa.
1: Let's go! Oh, nada mal, molt bé. Molt bé.
0: Vale, digue'm, tira pel mal, aquestes coses.
1: Són dos daus de 6, no? A veure, la tronadora, dos daus de 8. Llavors, puc agafar un dau de 8?
2: Sí.
1: Pues
2: no.
1: Millor ser un dau de 8.
2: No, ese.
1: Dos daus de 8.
3: Uau!
1: 6 i 8. 14.
0: Molt bé. Els que l'han passat és la meitat, per tant, és 7.
2: 7.
0: Ok. Tens un dels que tens més a prop, que sortirà volant, però caurà com...
2: Ragdoll.
0: Ah!
1: Així com el Peter Griffin, no?
0: Exacte. L'altre també són 7 només... Un altre que no l'ha passat passarà exactament el mateix? O sigui, tens...
2: Està pluent peix, ara.
0: Exacte. It's raining fish. En total m'has dit 14, eh?
1: Sí.
0: Doncs mira, et diré que això passa amb... Un, dos, tres, quatre. Quatre peixos surten volant.
1: Vale.
2: Molt bé.
0: I
1: no s'aixequen mai més.
0: I no s'aixequen.
2: Quants queden vius?
0: Queden 3.
2: Vale. 3 i que estan tocadots.
0: Exacte.
2: Vale.
1: Per curiositat, jo puc, ara que he fet aquesta tronadora, m'he tret a davant els que m'havia posat a melé, perquè jo m'he apropat.
0: Sí, exacte.
1: Vale, puc tirar cap enrere de manera segura.
0: Sí, sí, pues, sí, perquè a més amb l'onada de tronadora...
2: Els has enviat a campar.
1: Sí. Torno a la meva posició original, llavors. 15 peus cap enrere.
0: Genial. Vale, queden 3 senyors. I acabat el torn del Mendel, després passem al torn del Xuxar, que està atrapat i, de fet, el Xuxar estava per allà. Per tant...
2: Rebrà.
0: Sí, el Xuxar no, rebrà. Sí. No hi queien, això.
2: Haver actuat.
1: De fet, és que m'alegro i tot, saps?
2: Si ets genu, donar-li a un cuatoa per enganxar el Xuxar...
1: Ojo, no li faig doble al...
0: Però el Xuxar ha tret un 20 per salvar-se i, per tant, rebrà 7 punts de mal. Ok. Però ha sortit volant, també.
2: Tècnicament no surt volant si la passa.
1: Els que la passa no surten volant.
2: Si la passa, no surt volant.
0: Ah, no, és veritat. Però ara estava pensant que haurà de tirar amb desavantatge perquè està restrained.
2: Només és destresa. Això és Constitució.
0: Ah, bueno.
2: Ah, o sigui, en plan, està lligat, sí, no impedeix, sí, sí, en plan, que els teus timpans et protegeixin d'un tro...
0: És veritat. Vale. Bueno, pues està allà, ho ha rebut, s'ha fet mal i continua allà perquè a més no té moviment. Llavors, això era el seu torn. al seu torn, vist això...
2: Sí, que tot això, vull dir, si la gent que està a la, si hi ha gent a la ciutat, estan sentint...
0: Exacte. Exacte. Intentarà el Xuxar desfer-se de la xarxa. Al final no...
2: Bueno, molt bé.
0: Vull dir, ara està així, quiet. Vull dir, intentarà treure's la xarxa. I haurà de ser... O sigui, veieu que el Xuxar està així, com movent una mica els braços barraletes, però la xarxa li pesa massa. I fins aquí el seu gran intent de desfer-se de la xarxa.
1: És patètic, sí.
0: Una mica, sí, pobre, sap greu tan jove. I el següent al torn és el nostre amic Príncep Derendil.
1: Vale, Príncep Derendil s'intenta desfer una altra vegada de les xarxes.
3: Atacant o amb força?
1: No, amb força, perquè la meva suposició és que la persona que la... Sí. Ja està morta. Llavors, ara no hi ha suficient gent.
0: Ok, endavant amb la força del Príncep Derendil.
1: Un 4. Un 4 més 3 són 7.
0: Doncs saps aquest ball que ha fet abans el Xuxar i heu pensat, que ridícul, el reprodueix més o menys igual el Príncep Derendil, que fa així, veieu que en comptes de desfer-se de la xarxa s'està enredant encara més, i de sobte li surt una corda cap al coll i ell va grunyint i gairebé més o menys igual que el tro que ha sonat amb l'una tronadora, són la ràbia del nostre col·lega Derendil, que no es desfà de la xarxa.
1: Era el moment perfecte per fer servir la carga d'inspiració bàrdica, sí, que encara no ha fet servir i que
0: caducarà. Ai. Això caduca, nen.
2: I no passa res. Sí.
0: Molt bé, fins aquí el torn del Príncep Derendil. Següent torn és per la nana.
3: La nana? Sí. També el Borrissol ens acaba de ser aquí.
0: Hola, Borrissol, moltes gràcies.
3: I diu que pregunta que si Xuxar és el torró.
1: Sí.
0: Sí, exactament.
2: Un tros de torró ens ajudaria més.
3: Sí. Vale.
2: Com a mínim ens el podríem menjar.
3: Jo crec que la nana...
0: Bueno, aquest també.
3: Bueno.
0: Jo crec que tindries més problemes morals amb aquest que...
3: La nana, veient la situació...
0: Queden tres quotó i estan fotuts els tres.
3: Sí. Tornarà a optar... Bueno, no pot. Perquè no parla infracomú. No.
0: Ja, i tens l'escambell amagat. Darrere seu, clar.
2: Però bueno, lluny dels Quotoa.
0: Clar.
3: No li arribarien... I ningú...
2: Pots tirar l'escambell en plan granada de comunicació. No.
0: Terrible.
3: I ningú li pot traduir ni res en aquesta situació, entenc.
2: Jo parlo sota... Sí. Jo parlo infracomú. Sí. Però...
0: Bueno, si el teu torn és només parlar...
3: Sí.
0: Podem...
3: Era la idea.
0: Sí.
3: Is that allowed?
0: O sigui, són com 2 segons del combat en què tu dius i ell, vol dir això?
3: Sí.
0: Bueno, si voleu, haurà de ser una cosa breu perquè si és un parlament molt llarg no hi haurà com temps a totes dues coses i a més seria agafar part del torn de l'Isar.
3: I la nana vol simplement amenaçar-los.
0: Molt bé, ben amenaçat, clar que sí.
3: Si no voleu acabar com la resta, tireu les armes. I no sé si ho fa amb Marea del Caos. Per tenir avantatge.
0: En la tirada
3: o té avantatge. Ah, no.
0: No, té avantatge...
3: Per foc fèric, no?
0: Però no de debilitat.
3: I ells no tenen desavantatge per estar superferits i només s'ha quedat 3?
0: El DC pot ser més alt o més baix, però...
1: Jo crec que a més et suma que tens els ulls lliures i fas més por, no?
3: Fets amb Marea del Caos o què?
1: Jo crec que em sembla una idea.
2: Prova.
3: Vale, doncs amb Marea del Caos faig aquesta intimidació.
0: Calva.
3: Clar, no sé, bueno, és que em fa de traductor. No sé si...
2: Jo ho cridaré traduït, el que està cridant la nana.
3: No ha de tirar res ahir, no?
0: No, però està traduint, però clar, és possible que tingui un efecte...
3: És menys intimidant.
0: Sí, la interpretació...
2: Guanyem en intimidació perquè els estem apallissant i perdem una mica perquè estem havent d'intimidar a través d'un intèrpret.
0: Simultània.
3: Vale.
1: Havia sacat un altre
3: altre. No, si no l'he tirat. Sí.
1: No, però era un altre altre.
3: Vale, tiro 2 vegades perquè és amb avantatge en Marea del Caos, que el que... O sigui, està intimidant i a més els seus ulls es posen brillants.
0: Molt bé.
3: I és com...
0: Brilla, nena, brilla.
3: La màgia flueix. Són 11 i 16. Vale, 16 més intimidació 4. Uh-huh. Ve a ser un 20, no? Sí. 17, 18, 19, 20. 20 no natural.
0: Molt bé.
3: I ja està, no li puc sumar res més.
0: Vale. Quan m'has dit?
3: 20.
0: Bueno, està bastant ok. A tot això, jo vull ara la teva tirada percentual.
3: Què vol dir això, la meva tirada percentual?
0: Per la metamàgia.
3: Ah, vale.
0: Màgia salvatge. Perquè a vegades són coses instantànies.
3: 85.
0: Ok. Passen dues coses alhora. La nana diu això.
1: Vosotros.
0: La nana diu això i de manera simultània, no eren gaire paraules, per tant bé, sí. L'Isar tradueix el que està dient. No sé com ho tradueixes.
2: Què has dit tu?
3: O tireu les armes o acabareu com el vostre capità.
2: Tireu les armes o moriu.
0: Guai. I veieu que els tres Quotoa que queden vius, o sigui, intenten respondre alguna cosa, però tartamudegen de manera... O sigui, com els tremolen els bigotets i els llavis, deixen anar les xarxes. I, alhora... quanta gent tens al voltant?
3: L'escambell. Pràcticament tothom, crec. O sigui,
0: A 30 peus, més o menys, jo crec que pràcticament gairebé sí. Tothom. Crec que tu no i tu tampoc, pot ser?
1: Jo estic
0: nosaltres
1: tornat.
0: I el príncep. Clar, no, tu has tirat enrere. Jo, sí.
2: Jo i el príncep d'Erendil som els que estem com més avançats.
0: Exacte, sí. Per tant, vosaltres no.
1: I el Xuxar.
0: Però també. Per tota la resta...
2: Ah, sí, el Xuxar perquè se l'han estat enduent.
3: Sí.
0: Però per tota la resta... veieu que la nana genera com una mena d'erupció de color d'ella mateixa.
3: Pride.
0: Una mica. De colors molt diferents i una certa calidesa. I tothom que estigui a 30 peus de la nana m'ha de tirar 3 daus de 10.
2: Vaig a tirar per l'escambell.
3: Ah, jo he de tirar per aquests. 3 daus de 10. 3
1: daus de 10.
0: Sí.
3: Vale. Sí, són aquests percentuals.
1: Un... Cada persona.
2: L'escambell ha tret un 17.
0: Molt bé.
1: 14.
3: 3, vale. 3 cops. 5. 5.
0: Recordeu-vos vosaltres dels números.
3: 3. 13 per al Jimjar. I per la Eldeth. 5. Ah. És que no sé per què no tiro aquí.
0: Jo tampoc.
3: 0, que no sé si és 10 o és 0.
0: És 10, és 10.
3: 10, o sigui, 5,
0: no hi ha 0 en el 10. En aquest 10.
3: 20, o sigui, 15 i 20.
0: Vale. Doncs,
2: i el, perdó, sí, revés sí. I l'inrevés, 10.
0: Vale. Doncs totes aquestes persones recuperen aquests punts de vida.
1: Ai, el Bupido, no he fet el Bupido, perdó.
0: Corre, oh. Bupido, corre!
1: 7...
2: Però està ferit el Bupido.
1: I 14, no, és veritat.
3: Els meus no estaven ferits.
0: Brutal.
3: És que crec que ningú estava ferit els que ha afectat.
1: Jo.
0: Exacte, molt.
2: El Mendel.
0: I l'has curat bastant, em sembla, no?
1: Molt, m'ha salvat la vida.
3: Ah, doncs pues mira.
0: Molt bé, torna. Molt bé.
3: És... Ha seguit l'exemple del Xuxar i ha dit... Pau i amor per tothom.
1: Això després de...
0: Us traigo amor.
1: Després d'intimidar-los a mort, en plan, us matarem, s'aixeca com una deessa i comença a curar a tothom.
3: Com... I tots els meus aliats es curen.
0: Ella no, però tota la resta sí. Sí.
3: Bueno, no estava parida, sí que...
0: Molt bé! Això ha passat i els tres Quotoa han llançat les xarxes, que era el que tenien més a mà, i un em sembla que tenia la llança a la mà, tot a terra.
3: Bastant èpic, eh?
1: Bastant èpic.
0: I estan brillants. Absolutament desfets...
1: Sí, sí.
0: I aquesta és la vostra situació.
1: De fet, el Mendel t'ha mirat amb moltíssima admiració.
3: Ara sí és na na na na
1: na na na líder d'expedició.
2: Jo aniré no corrent, però a pas ràpid cap als Quotoa i el que estigui més lluny en plan directament el tiraré al terra i amb el metro i mitja corda li lligaré les mans i els peus darrere, saps? En plan...
0: Vale, això, bueno, permet que ho facis i sí. Ja està. Recordeu que teniu gent lligada encara. El sí. Derendil i el Xuxar, que està allà. Que el Xuxar jo tornaré a tirar per ell perquè em sembla que ningú li farà puto cas.
3: Si algú ajuda a tirar, o si com funcionaria...
1: I ara estem de combat, ara, no? O
0: sigui... Exacte, ara mateix no esteu de combat. No sé què voleu fer amb els altres dos que no estan lligats, que estan allà com palplantats... tal?
3: Ah, jo crec que la nana els diria algun plan de l'assenyalaria cap al bosc i els diria marxeu bé junt, no, no us volem tornar a veure.
2: Ah, estàs... No? Sí, sí, o sigui, si els capturen els drou, els hi diran tot. Vull dir...
3: Sí, doncs què vols fer? Els vols matar? S'han rendit.
2: Necessitem un només.
1: Un per què? Quin és el pla?
2: No sé, per fer-li preguntes. Això estem parlant en comú, eh?
0: Sí, sí, sí. Mira, el Xuxar ja s'ha tret la xarxa de sobre.
1: Què passarà si anem al poble aquest i aquesta gent és d'allà... Bueno, a l'assentament aquest i aquests són d'allà i hem matat a tota la gent?
2: Crec que no farà gaire diferència si els hem matat a tots o a tots menys tres.
3: Està una mica feo que... O sigui, ens hem dit o ho rendiu o moriu.
0: El Derendil també s'ha tret la xarxa.
2: Llavors els lliguem.
1: Sí?
3: Els lliguem.
2: O sigui, no sé si qui algú
3: podem fer servir les xarxes.
2: Ah, sí, clar.
0: Clar, teniu les xarxes allà a terra, clar que sí.
1: I escoltem els tres.
3: Sí, sí. Sí. Els lliguem. Una porta. Una porta de ferro.
0: La porta, que no n'hi ha, la porta, que no me la vora.
3: Sí. Els lliguem, els tres... traiem les xarxes del Jim Jar i d'Aldez i la nana s'apropa al cap, al líder.
0: El cap està més mort?
3: Sí.
0: Vols fer-ne sashimi?
3: Vull mirar si té algú de valor, la veritat, perquè està una mica pobra.
0: Pues
3: no hi ha res de res.
0: No, és que no porta res. És que és un peix que portava xarxa... No, crec que ni tan sols portava xarxa.
1: És comestible la carn d'aquesta gent.
3: Ai, són...
0: Sí, però són
2: éssers intel·ligents.
0: Són més humanoides que...
1: Està més mal, no?
0: Però bueno, tu mateix amb el que et passi pel cap, tu sabràs.
3: T'ho diràs.
1: Segadeta.
2: Porto un dia sense menjar. Toca recórrer al canibalisme.
3: Vale, no tens res. Vale.
0: Exacte.
3: Doncs ja està, doncs sí, els lliguem i ja està. I ens regrupem.
0: Molt bé.
2: Fantàstic.
0: Vaja. Sobreviscut a l'atac d'aquests Kuotoa. Teniu tres Kuotoa lligats. Molt mal ferits. Vosaltres direu.
2: Jo li vull preguntar, en aquests Kuotoa, els hi parlaré en infracomú. Fa quan que a Slutdulup venereu el Pare Profund? Quan s'ha donat aquest canvi?
0: El Xuxar s'acostarà.
2: Sí.
0: Per curiositat, o sigui...
2: Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, també li vull... Tinc una pregunta pel Xuxar, també.
0: Que no et cau bé, el Xuxar.
1: I recordar també que al principi d'aquest combat... Recordar també que al principi d'aquest combat ens havien dit ens interesseu.
2: Sí.
0: Sí.
2: Però veure, crec
0: sí.
2: Que 15 segons després s'ha resolt quan han dit que ens volen sacrificar.
1: Sí, ah, sí. Vale, ok, perdó.
2: No ho sé, potser... O sigui, ho preguntaré, vale. Però...
0: Sí, sí. Et respondrà que fa potser... Fa potser un mes o dos mesos, fa pocs mesos. I el Xuxar diu... Tot és, clar, no en tinc ni punyetera idea perquè jo no hi era.
2: Clar, anava a preguntar, vull dir, si portava anys fora, deia, vale, en plan, potser no vagis d'aquí, de que et saps la ciutat, si fa 10 anys que no vens, però si fa pocs mesos, qui ha obrat aquest tal Pare Profund com per convèncer-vos de canviar tot el vostre sistema en qüestió de mesos, d'un mes?
0: O sigui, és una cosa que, ja em diu, ha nascut fa relativament poc, però fa...
2: Ha nascut?
0: Sí, com ha sorgit.
2: Ah, va,
0: és un culte que ha sorgit,
2: va,
0: nascut.
2: Ah, vale.
0: No és una cosa concreta
2: no
0: que hagi nascut allà enmig. Va, no,
2: mai
0: podria
2: se sap,
0: estat,
2: eh? Podria
0: estar, però no. Et diu que feia mesos que això sonava i que era una tendència que estava agafant la gent i, de fet, en un primer moment va conviure amb el culte a la Mare del Mar. Però fa pocs mesos que la filla del cap, l'arxipresta Plupin, és que se'n sona en complet. L'arxipresta Plupin, que és la filla... Ah, no, perdó, aquest és el senyor. La seva filla es diu... Me cago en la puta. Blob. Blob, blip, blob. És que és terrible, no me'ls he inventat jo. Blob, blip, pot. Això. Això és com es diu la filla. Per tant, l'arxiprest, ara és l'arxipresta del Pare Profund. Blob, blip, pot. Sapigueu, més o menys.
2: Vale, perdó, eh?
1: Blub, blub, di...
2: Blublupin és l'arxipresta...
0: Blublupin és l'arxipresta de la Mar del, de la mar, del mar.
2: I la,
0: Blob, i la seva
2: Blip,
0: filla,
2: és la filla,
0: la Blob Blip,
2: vale.
0: Pot, és l'actual arxipresta del Pare Profund, altrament conegut com a Limuk Gugun.
2: I la mare del mar, com es diu?
0: Blidulpulp.
2: Aquesta la coneixia.
0: Sí. Perquè és la que ha estat la deessa dels Quotoa a Slubludop durant molt de temps. Llavors, això, actualment la filla de l'antic arxipresta, la filla, per escurçar-ho diré en Blob, la Blob, va fer fora el culte del seu pare, o sigui, del Plup.
1: El Blob.
0: I ara els cultes i els rituals al Li Muk Gugun es fan en obert. I és de manera com que pràcticament tothom està en favor, però vale, que continua havent-hi un conflicte religiós actiu i per tant a la ciutat pots trobar tant el santuari a la Mare del Mar, vale, com un altar al Pare Profund.
2: Vale, vale, vale, vale, vale.
1: Però la situació que hem trobat nosaltres és de guerra civil. Ens han vingut i ens han atacat per no ser creients del Pare Profund.
0: De fet, no. El que et diu un altre és que el que busquen són sacrificis pel Pare Profund, preferiblement humans, humanoides, que no siguin quotoes. I per això us han vist i els interessava atrapar-vos a vosaltres, perquè els és molt important poder oferir exvots i sacrificis rituals.
2: Preguntaré al Sushar si els seguidors de la Mare del Mar, el seu saber, també tendeixen a fer sacrificis, no, o si és una cosa... Vale.
0: El Xuxar us diu que no, que en general, bé, fan potser sacrificis de crustacis o coses així, com pops o el que sigui, però que en general vale, no...
2: Doncs li preguntaré als nostres presoners si serien capaços... O sigui, si la ciutat està com dividida geogràficament, també, rotllo, no, hi ha uns barris que són d'un grup.
0: No. Mm. Estan barrejats i segons qui et trobis.
3: Sí, té pinta que si, els pregunto, si entrem, gent ens començarà a atacar a tort i a dret, o que, quin és l'ambient dintre la ciutat?
0: Generalment no. És a dir, generalment el que et poden dir és que sí que és un perill per vosaltres perquè no sou quotoa, però que en principi si aneu acompanyats o escortats de quotoes... ells us han atacat perquè el quotoa que anava amb vosaltres no és seguidor del Pare Profund. Mm-hmm. Si ho hagués estat i haguessin ja sabut que éreu sacrificis d'algun altre quotoa en honor al Pare Profund...
2: Clar, o sigui, l'única manera de moure'ns per aquesta ciutat sense que algú ens estigui intentant sacrificar és dient que ja, en plan, ja estem demanats com a sacrifici per algú altre.
0: Exacte.
3: Vale, i al Xuxar li podem preguntar si estaria disposat a mentir d'aquesta manera?
1: Sí, que el Xuxar vagi dient... Per bé de la no-violència. El miro on sigui que estigui traient-se les...
0: No, finalment se l'ha tret.
3: Dic que farà violència...
1: Series...
2: Sí, molt bon argument.
1: Series capaç.
2: Mira el que passa, sí. Som sincers. Imagina't això a tota la teva ciutat.
0: Clar, jo, la sinceritat o no, és una cosa que jo predico en la meva persona... I ja està, però ja sabeu que a mi el que m'importa és el pacifisme i aquest tipus d'accions no em molesten en absolut. És a dir, vale, si això ho fem per estalviar-nos la violència, vale, no veig cap problema a donar-vos un cop de mà, perquè és evident que això és un conflicte que està assotant la meva raça, vale, i que m'interessaria resoldre.
3: Llavors potser podríem entrar a la ciutat.
2: Sí.
0: Esteu encara, potser, sí, a un dia una cosa així, vale, de la ciutat.
2: I amb aquests què fem?
3: Jo els deixaria aquí lligats.
2: Perfecte. Sí.
3: Matar-los...
2: Em sembla correcte. Els deixem aquí, tot lo ben lligats que podem.
3: No tenim manera de borrar-los de memòria xarxes, ni res.
0: Els quotoa lligats us comencen a llançar improperis en infracomú. Sí.
3: És que no t'entenc. Que... No, sí que l'entenc perquè
0: està... Tens l'escambell al costat.
2: Treu l'escambell que no escolti paraulotes, que és molt petit. Ja.
1: Però si podem dir amb la que preferim que us matem. És igual, no, evidentment no. És que estem entrant en tant.
2: Sí.
0: Tu sabràs.
3: No els podem convèncer de que som...
1: Som els bons.
2: Jo els veig bastant devots a la...
0: Som molt devots. Són molt devots i per ells ara mateix, de fet, comenceu a veure com una certa cara d'orgull com de màrtirs. Hem fet això per la nostra, vale, causa.
1: Vale.
3: No tenim manera de borrar-los de memòria ni res, pues, pues res. Tu tens encantar persona, però només és un temporal. No. Vale.
1: Jo el que volia treure, ara que s'han calmat una mica les deues, el tema que hem perdut el Jordan.
3: Hòstia! On és?
1: Me n'he donat enmig del, del combat. No ho he volgut dir perquè estava atronant ones. Però...
2: quan, quan és l'última vegada que l'hem vist?
0: Just abans de sortir del bosc.
2: Això ha sigut el mateix dia encara?
0: Sí.
2: Vale.
3: O sigui, ha sigut ara, no? Que hem arribat a la costa, hem dit, i hem començat a recordar.
2: A veure, grup, qui ha vist Lula el Jordan per última? Algú l'ha vist sortir del bosc? O algú li ha dit al nostre grupet?
0: Jo no l'he vist. No, no. En general ens diuen que no, que s'ha quedat allà. No penso fer totes les persones que tenim perquè se m'anirà el cap.
3: Però no s'ha quedat allà quiet. Segurament s'ha marxat. No.
0: No ho sé.
2: Ojo, que no ens intenti trair el molt cabron. Però...
1: ei.
0: Amb el meu nòvio no, eh?
3: O sigui, estem molt lluny d'on... o sigui, era...
0: sí, una estoneta.
3: Ah, vale. No, per si tenia sentit, doncs apropar-nos
0: un altre cop. És com normal que tampoc us hàgiu fixat si no anàveu parlant activament amb ell, perquè sou 12 persones.
2: Sí, sí, som una trupe grossa.
0: Exacte.
3: Tenim dues opcions, o anar cap a la ciutat o anar a buscar el Jordan.
2: Jo diria d'anar a la ciutat i mirar si podem aconseguir reunir-nos amb els seguidors de la Mare del Mar i a veure si aquests ens ofereixen un barco i puguem pirar de la ciutat el més abans possible.
3: I tal. Sí, jo ho veig bé. Jo crec que és la millor opció.
0: Molt bé.
3: No sé si algú té algun contra. Jimjar, Eldez...
0: En general, com tots com volem sortir d'aquí.
3: Sí,
0: ens en anem cap al nord, tots ens en anem cap al nord. Anar-nos en sols, això us diu, pues, jo què sé, que us, és que ho pensen tots, com el Jimjar, que és el més activament xerraire. O sigui, a més, a mi m'interessa anar-me'n cap a Blindenstone, perquè és un lloc que jo em conec. I crec que cap de nosaltres vol anar sol per la infrafoscor.
3: Molt bé.
1: No estic del tot d'acord en deixar enrere el Jordan. Sé que
2: no podem perdre el temps anant-lo a buscar. Vull dir, no us oblideu que encara ens està seguint una patrulla de drou amb ganes de venjança.
3: I té pinta que no l'han capturat ni res, sinó que ha abandonat el grup voluntàriament.
1: Vale.
3: Així que entenc que és la seva decisió.
1: Només vull demostrar la meva disconformitat amb el fet de deixar uns dels nostres companys darrere.
2: Queda anotat.
3: És que no l'hem abandonat, eh? Ell ens ha abandonat.
1: Però potser perquè no li he fet molt cas. És que no li...
3: Bueno, jo a les vostres relacions de parella ja no m'hi ficaré.
2: Ets lliure d'anar-lo a buscar.
0: És cert.
2: Però jo crec que aquest grup es dirigirà cap al port.
1: És igual.
3: Oh. Potser el tornaràs a veure en el futur.
2: Tots hem perdut coses a l'infrafosco.
0: Sí. Estic pensant en
2: l'Anna, que té tot.
0: Exacte.
3: No, he perdut un diamant.
0: El de 50 por.
2: Sí.
1: El diamant de 50 por.
0: Diamant de 50 por.
3: Potser, clar, no tinc diners, però dintre de la ciutat potser podem trobar una tenda.
0: No tens 50 por.
2: Doncs, Suixar, guia'ns cap a casa teva.
0: Sí, bàsicament el que... O sigui, no us dirà com, sí, perseguiu per aquests camins i us guio per aquest laberint. No, és seguir la costa.
3: Vale.
0: O sigui, aneu seguint la vora del llac fosc, que és això, un altre cop aneu notant els moviments que hi ha dins del llac, que us agafa de tot una mica perquè sabeu que no és un lloc segur. I en algun moment abans d'arribar a Slubludop, entenc jo que haureu de fer una aturadeta per fer un descans.
3: Sí, fem un càmping.
0: Doncs això, entenc que munteu l'alarma un altre cop i organitzeu...
1: Sistema de guàrdies.
0: Mm, molt bé.
3: Jo diria de no quedar-nos ni super a prop de la costa, que estem més exposats. Potser tornar a apropar-nos una mica... O sigui, no sé si és la costa i tota la costa està envoltada per bosc o no.
0: No. De fet, del bosc a la costa hi havia un trosset encara.
3: Sí, vale.
0: Llavors...
2: És com cova oberta o és com rotllo...
0: Hi ha
2: paret
0: part,
2: rocosa,
0: clar,
2: entre
0: exacte.
2: Cometes.
0: Hi ha una part més de paret rocosa, però un cop arribeu a la costa és oberta durant una estona. Mm. Podeu intentar allunyar-vos una mica de la costa per fer un descans.
3: Sí.
0: Trigueu una mica més, llavors... Vull dir, però si us surt a compte, després torneu a agafar.
2: No, em sembla molt...
0: Sí, té molt de sentit.
2: Vull dir,
0: en plan,
2: seguim la costa, ens fiquem... No sé...
0: Potser diria que és més difícil plantar l'alarma.
3: Sí.
0: Perquè és un espai com bastant més obert i tal. Però bueno,
3: si no que entra...
2: Sí. Fem les dues coses.
0: A més, que
2: els feu
0: igualment, o sigui que... Doncs això.
3: Vale.
0: Goblins! A dormir! És de sobte l'home aquest.
3: La vila del pingüí se'n va a dormir.
0: La vila del pingüí se'n va a dormir. I més o menys tothom s'adorm. I n'hi ha que mediten. I és l'Isard que aquesta vegada estarà descansant de manera una mica més tensa. Ets a la teva cambra, Isard. La de sempre. Acabant de calçar-te. Sents la remor del que dedueixes que deu ser un quagoth, que endreça de manera maldestra els llibres del prestatge de l'altre cantó de la porta. Decidit, surts amb calma de l'habitació, ignores els servents, com sempre, i gaudeixes d'aquest espai ben decorat, de manera rústica, amb tocs de fusta i pedra fosca. Tot és on ha de ser, però just abans d'agafar el pom de la porta, se sent un soroll estrepitós, un retruny inesperat que fa tremolar el terra i et tambaleges. T'agafes de seguida la porta i l'obres, per l'urgència d'intentar saber què punyet està passant. De sobte ja no ets a casa. Ets al mig d'una ciutat on el silenci ja no regna i la foscor ja no l'acompanya. Ara tots són flames i les tremolors són provocades per éssers de més de 5 metres que ho arrasen tot al seu pas. Intentes buscar enmig dels carrers, de les runes, dels edificis. Tot és caos, tothom ha sortit corrents. En una de les cantonades veus una figura que et sona, que et fa gestos perquè la segueixis. Té els cabells igual de blancs que tu. No entens per què és allà, perquè no són dos un espai i una persona que tu relacionis. Però és una persona que porta una espasa llarga i que va vestida com aniria vestida una sacerdotessa. Fas la intenció d'acostar-t'hi i seguir-la perquè saps que possiblement aquell és el camí per sentir-te segur. En el moment en què intentes moure't, però, no avances. Estàs tens i notes com tens tots els músculs engarrotats. Tornes a mirar al voltant a veure si hi ha alguna solució per poder tirar endavant, per poder fugir d'allà. Al final és el camí que coneixes i que saps que et funciona per poder continuar viu. I entre el fum dels incendis, on esperes que hi hagi més éssers enormes que ho arrasen tot, hi ha una figura que és més alta que les altres, és bastant més grossa que les altres. Pràcticament el doble. I en aquesta figura tan gegant, que no és un gegant, que està d'esquenes i entre el fum no pots definir, decideix de sobte girar-se i intentar vincular la seva mirada amb tu. I el que gira no és un cap, sinó dos. I són quatre ulls els que et claven la mirada i t'amenacen. I de sobte aquest calfred t'entra per dins. Tanques els ulls en un gest de reacció i quan els tornes a obrir ets en una cova rocosa.
2: L'Isara, o sigui, si algú està despert, veu que es desperta en plan desenfundant una valla que té sota el coixí.
1: Isara, tot va?
3: Ah, tu estàs despert.
1: Sí, despert.
2: Sí. Un malson.
3: No passa malson. Res.
1: Tu també.
2: Vosaltres també n'heu tingut?
1: Hem tingut malsons, sí.
3: Jo estic de... Bueno, no sé si estic despert.
2: La nana està...
1: No, la nana està dormint. Parlo la nana i jo. Vam tenir malsons.
0: Bona nit. Sí.
1: De fet, li vaig comentar i em va dir que... algo així li havia passat a ella.
0: Et va intentar mentir, de fet.
1: Però em va intentar mentir i no ho va aconseguir.
0: I no ho va aconseguir. I tu, bueno, s'allà no m'enganyi.
1: Em va intentar mentir i no. Era, sí,
3: preocupant.
1: És...
2: No crec que sigui res. Crec que la conversa que vam tenir l'altre dia m'ha fet recordar coses.
1: Té a veure amb allò de la teva família.
2: Sí. No pateu. Intentaré seguir meditant.
1: Torna a dormir.
0: Molt bé. transcorre la nit sense cap mena de problema. El que, us recordo, deduïu que és la nit, perquè no hi ha cap manera de saber què és el dia i què és la nit en un lloc on no surt el sol ni es pon. Torneu a agafar les coses i aneu altre cop en direcció a Slubludop, que és el lloc que us interessa. I de fet, quan ja esteu molt a prop del que seria com tota la construcció, el que veieu just abans d'arribar al que enteneu que deu ser l'entrada, són tot de cases, cabanes fetes amb canyes lligades entre elles. Mirant-ho bé, deduïu com que potser està tot com lligat amb lianes, algues, crustacis per aquí, per allà. De fet, és una construcció que encaixaria molt millor dins del llac i no fora, perquè clar, els Quatoa són una raça una mica peculiar. I el Xuxar doncs està com super convençut de per on s'ha d'anar i és impensable pensar que allò no sigui més que és l'Oplodoc. I dins d'aquest moment en què us acosteu a la porta, el Xuxar anirà directe a entaular conversa amb els Quatoa que hi ha a l'entrada. I quan entreu, el Xuxar com us fa, ja no us comunica més amb vosaltres, sinó com us fa gestos de seguiu-me, i sap perfectament cap on està anant.
2: Vale, super.
0: De fet, us diu com anem directament al santuari de la Mare del Mar, perquè m'interessa parlar amb un dels noms estranys, que si no m'equivoco deu ser
2: Flutlip.
0: Blup.
2: Ah, vale, el
1: Blup.
0: El Blup. Blup, amb P.
2: Que és el sacerdot de la Flutli...
0: Exacte, de la...
1: No, de la Mare del Mar.
2: De la Mare del Mar.
0: Blidulplup.
2: Perdó.
0: Bueno, és igual. I llavors entreu al que seria aquest... perquè és això, o sigui,

primària per no voler fer festa el dia del seu aniversari. Es queda a casa i fa un rosari. Així li diu quan es posa el FIFA i li fot tots amb un engany. I fa un nen francès que es diu Pro Sniper i que només vol jugar.

L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.